0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
2: Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda! M'he deixat les claus a dins.
3: Museu Particular. Capítol 9. Les claus.

0: Hola, Àlex.
1: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
0: Esclar.
1: Museu particular. Les claus, no et semblen un objecte fascinant? Les claus?
0: Sí, són molt úniques, cada una, sí.
1: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egiptes, com els egipcis, ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps que eren aquelles coses importants per aquesta gent?
0: Algo relacionat amb la feina, cases, algo que se n'obtenia diners, imagino.
1: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort,
0: perquè estan tancades amb clau.
1: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, no hagués tingut
0: gràcia.
1: La fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
0: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes,
1: no?
0: Petitones del vidre.
1: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, hi ha la història, dins, no?, de la història d'Espanya, la que, pobra, no?, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava, doncs, obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no?, i que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar,
0: oh,
1: no? I doncs i besar-li els peus,
0: aquesta
1: cosa,
0: per favor,
1: de no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser m'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, i els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això els servia amb ells per, en tot moment, saber on era la clau, que era la seva mà, perquè la portaven posada en un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant tinc una arqueta, per tant tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
0: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
1: Sí, és una miqueta,
0: una capsa,
1: no? Com
0: una
1: molt especialitzat,
0: sí,
1: no?
0: I
1: en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses. No? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys, i evidentment per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial. Al segle XVIII es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra. I sobretot també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
0: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
1: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector. No? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per una manera que es deia Linus Yale el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no? que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques. No? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar en aquest cas a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Agnakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. Amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol doncs de la seva intimitat que, per desgràcia, van arribar a perdre.
0: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar...
1: Això és el millor.
0: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un com un dret bàsic, tenir un lloc on viure segons la Constitució, bla, bla, bla, bla, bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
1: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure, però és que em sembla tan meravellosa la cançó i com que m'agrada començar amb música i sé que no em renyaràs,
1: no,
0: pues
1: no,
0: endavant. I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més, perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts, i una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
1: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van haver-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé, així, dit a...
1: Jo crec que sí, està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem,
1: no?,
0: visitar la web, això sí.
1: Sí,
0: Expo Generació Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
1: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombo del... Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, perquè va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir i una mica com es veia dins l'expo.
1: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de Països Catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, en altres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més. No? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi em va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga a molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda que segur que, si us agrada una mica l'art, la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És com una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
1: Que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt a propet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
1: Un mural bastant gros, i més destaca sí. Molt en la sala on està instal·lat, sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats... És tot una mena de... Sí, de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la Guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
1: Bueno, suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? d'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. I jo...
1: Sí, sí, sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo també
1: exacte.
0: Pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com t'ho deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? d'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
1: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és el que és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret, és amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així
1: no vol dir res més.
0: Va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra,
1: sí, sí.
0: Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant, tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
2: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
1: Per presentar la poeta Clementina Arderiu ens acompanya Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana i coautora de l'antologia Tres poetes de Cadaqués.
3: Està bé lo de conèixer la persona i la personalitat de Clementina Arderiu, perquè la referència que se'n té així en general és que és la que va ser, vaja, la dona d'en Carles Riba. I aleshores, doncs, se sap poc d'ella i quan comences a entrar-hi més, dius, caram, quina personalitat, no? Clementina Arderiu, doncs per mi una dona forta, una dona valenta, però una dona que va saber compaginar el que era la seva època i el seu entorn amb tot un món interior riquíssim que portava dins i que portava una gran sensibilitat, que la va portar i que va poder treure, que va portar a escriure i ser una de les capdavanteres com a dona a publicar. El Sam Abrams en l'antologia aquesta, que és de l'últim, molt important aquesta, Jo era el cant, diu que, bueno, que era en aquell moment que estava solitària com a dona que havia publicat. Per tant, doncs, una dona que va saber superar, diguem-ne, doncs, el que era en aquell moment, doncs, tot el seu entorn, sense faltar-hi, perquè complia com a bona catòlica i, sobretot, donava molta també valor i els seus poemes i els seus escrits ho diuen al seu paper de mestressa de casa i que això comporta, doncs, ser mare dels fills, bona esposa, etc. Va ser una dona molt completa, molt completa, i llavors, doncs, i això, amb 6 poemaris.
1: Nascuda el 1889, fou educada per continuar el negoci familiar, el taller i la botiga d'argenteria. Formació que va complementar amb els estudis de piano i de francès. Era una gran lectora, escrivia poesia i tenia una sòlida cultura.
3: Es va presentar per escrivir poesia, es va presentar amb uns jocs florals. I aquests jocs florals, que el 1912, si no m'equivoco, doncs aleshores els va guanyar la flor natural. I llavors era la reina de la festa. Qui era el president del jurat? El poeta Carles Riba. Clar, se'n va quedar prendat, perquè havia vist al començament de veure qui era la Catalina Riba, no? La veia retratada com una dona clàssica, així com si fos, bueno, molt una dona que diries que era molt austera, tal. Però la seva neta, la filla del segon fill, Oriol, la Cèlia Riba Vinyes, la descriu com una persona molt bonic, molt amable, molt simpàtica, molt bonica, i que els amics de la família, doncs, més d'una vegada la van agafar com a model. El Carles ja feia ja tertúlies literàries i tal, i llavors van passar a fer-ho també anar a l'argenteria, per així, aleshores, doncs, tenim més relació.
1: Una relació que esdevingué matrimoni després de superar l'escull de l'edat. Clementina Arderiu era 4 anys més gran que en Carles Riba, i en el context de l'època, això no agradava gaire. Grans poetes i pares de 4 fills foren una parella molt ben avinguda.
3: Eren no només marit i muller, perquè van tenir 4 fills, sinó que, a més, doncs, bueno, compartien, doncs, tertúlies literàries, viatges, vull dir, tenien una relació també, que tampoc no era tan freqüent en l'època, molt d'amics i col·legues, de parlar de totes aquestes coses.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Clementina Arderiu, veus indispensables.
1: 1912, Jocs Florals de l'agrupació excursionista Déu i Pàtria. Clementina Arderiu és guardonada i recull la flor natural. Allí coneix el seu marit, Carles Riba, un dels grans poetes del nostre temps que posa nom al preuat premi Carles Riba de poesia. Podríem pensar que Clementina Arderiu va viure a l'ombra del seu marit, però res més lluny de la realitat. Va ser una dona absolutament independent, poèticament parlant, i ens en va deixar testimoni escrit en el seu segon llibre, L'Alta Llibertat, publicat el 1920, concretament en el poema Cançó de la vella confiança, que en recita Rosa Ardit.
3: A la mà i donades totes les claus. Jo tinc les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments. Allà dins són escàpols de tots moments. Bé seria debades sutjar-hi un poc. L'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò. Que ell es dugui els seus comptes com me'ls duc jo. Som molt amics, jo t'ho explico tot, no? I comentem tot, però aquí cadascú amb el seu estil i la seva poesia. Entens? Vull dir que està molt bé aquest cançó de la vella confiança, no?
4: Sí, sí, una dona absolutament independent, en molts sentits, però poèticament, evidentment, no està lligada a Carla Riba, sinó que té la seva pròpia personalitat. Sí, sí. Com molt bé tu has dit a l'inici.
5: Cançons i elegies és el seu primer llibre, publicat l'any 1916, on hi trobem la compilació dels textos escrits des de 1913. 4 anys més tard arribava L'alta llibertat, un recull de 35 poemes on Clementina es mostra en plenitud, amb un llenguatge acurat i ple de musicalitat, un dels trets més característics de la seva poesia, i on també hi veiem la influència d'en Josep Carner. Amb en Carla Riba compartia opinions. Eren companys de professió, però no tant en qüestió d'influències.
2: Rosa Ardit.
3: Ells es donaven suport a l'un a l'altre i es comentaven i a veure, molta gent de la que jo conec que escriu, com és natural i evident, té algú que és més amic on, i no ha de ser necessàriament de la família, no, un altre poeta, un altre novel·lista, un altre assagista, el que sigui, amb el qual comentes la teva obra i perquè algú abans de publicar et digui, et faci veure, doncs, bueno, el que pots millorar i el que pots treure, no? Llavors, ells tenien les seves converses. La influència del Carla Riba, no. Es diu també que tenia influència d'en Josep Carner. Clar, pensa, ella escriu en l'època, entre l'època del noucentisme i de la poesia postsimbolista. Llavors, en Carner, del Carner, diuen que li ve el fet de tenir moltes composicions de poemes amb l'estructura de la cançó, com també en Carner. Però el cas és que ella sempre havia llegit molt i li agradava molt la poesia popular. Llavors, doncs, aquesta, ja penso que això li ve, el fet de la cançó, de l'estructura aquesta, li ve de la poesia popular, que compta, perquè ella, amb la seva formació musical, alta formació musical, doncs la musicalitat en la llengua la mira molt, la té molt treballada, no la mira, la té molt treballada, diguem-ho millor, no? La treballa molt. Aplica un gran rigor en la musicalitat de les paraules, dels versos, dels versos. I, per tant, doncs, no només escriu amb cançó, perquè, per exemple, hi ha un poema del primer llibre, Cançons i elegies, que està molt bé, que es diu Anacreòntica, perquè és l'estructura del poeta grec Anacreon, per exemple, no? Vull dir que sí, que una mica, no dic que no, però vaja, tenia la seva pròpia personalitat. Això per una banda. També deia en algun moment si Maragall, perquè hi ha un poema, que hi ha algun vers, però vaja, això ja no tant, no? Això ja queda molt... Bueno, però de Carner sí que diuen, per exemple, doncs Carner.
2: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
5: Al segon poemari de Clementina Arderiu, L'alta llibertat, hi trobem l'actitud amb què encara situacions vitals com la mort o la solitud, sentiments com la gelosia o la desgana. Ens mostra un procés de creixement personal que va unit al camí de la vida. I ho fa des de l'optimisme, l'esperança i la religió. L'encomanar-se a Déu, acceptar la vida amb els seus entrebancs. Una obra emmarcada en la poètica noucentista. En aquests 35 poemes n'hi trobem 4 que són versions de Rabindranath Tagore, amb la fortuna que el manuscrit original es conserva amb el seu fons personal a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'entre els poemes, en voldríem destacar el que porta per títol El bandís, on es mostra la personalitat i la sensibilitat d'Arderiu, una reflexió sobre el paper de la dona en aquella època, relegada a la llar i amb moltes dificultats per poder desenvolupar la seva part artística i cultural. Raquel Martínez ens en recita un fragment.
6: Jo deia ahir, essa i sentir, fortuna rara. Per què la gent, rosec mesquí, no s'enamara d'essa i sentir? I era per mi, goig pur, més ara, Per un pendís, rodoladís, jo faig ma via. Un pas amunt i en llisco sis. Si defallia per mon pendís, tan dret i llis rodolaria. Si em vull salvar, bé cal pujar, no mirar enrere. En l'aire sols puc esguardar, que en la vorera l'herba assecar i es revoltar sa cavallera. Fragment del poema El pendís, de Clementina Arderiu.
2: Veus indispensables.
5: Els primers anys del matrimoni Riba Arderiu transcorren entre viatges, el naixement dels seus fills i la literatura. Clementina publica l'any 1936 el poemari Cants i paraules, però el 17 de juliol d'aquell mateix any esclata la Guerra Civil Espanyola, fet que canviaria el rumb de moltes vides, entre elles la de la família dels dos poetes.

0: en un primer moment, decideixen quedar-se a Barcelona. Els motius? Els seus ideals i la lleialtat d'en Carles Riba cap a les persones de l'Escola de Bibliotecàries, que depenien d'ell. L'any 1938, Clementina Arderiu obté el Premi Folguera per Sempre i Ara, una obra que no veia la llum fins al 1946, perquè al final de la guerra, el 39, obligaria la família Riba Arderiu a emprendre l'exili.
1: Rosa Ardit.
2: El Carles Riba, l'arribada efectivament a la guerra, arribada el 38 i tal, doncs va decidir marxar a l'exili, però van haver de marxar, com aquell que diu, perquè eren simpatitzants del catalanisme i de la república. Llavors era prou com per tenir-li, en fi, per haver de marxar. Llavors, doncs, ella s'hagués pogut quedar, potser, però va decidir, evidentment, no l'anava a deixar, i també van decidir que s'anaven ella i, bueno, ella anava amb ell, evidentment, i amb els fills, i es van emportar els fills, també. L'exili va ser molt dur. Fam, misèria, bueno, en fi, tot el que van passar, tots, tremendo. Té tres poemes dedicats a això. En Carles Riba, llavors, va haver de començar també a fer, per exemple, traduccions al castellà, quan ell era un gran hel·lenista, i havia fet traduccions al català, doncs, d'un Eurípides, de Sòfocles, de part de l'Odissea, vaja, etc. I, bueno, i de l'alemany, que també sabia, del francès, de tal. I van haver, doncs, això. Va ser un tall important.
0: Després de 4 anys d'exili a França, el 1943 tornen a Catalunya. Els primers mesos són acollits a casa d'una amiga abans d'instal·lar-se novament a Barcelona. Van ser anys durs de fam i misèries i la tornada a la ciutat no va ser del tot propícia per a Clementina.
2: Llavors van tornar al 43. Per un cantó van estar, diguem-ne, contents de tornar perquè els dos fills grans, que eren el Jordi i l'Oriol, havien arribat un any abans, havien tornat, vaja, tornat un any abans perquè el gran, el Jordi, tenia l'edat del servei militar. I si no s'hagués presentat, hagués estat declarat pròfug. I llavors, bueno, aleshores van arribar, però bueno, la primera cosa, li havien, quan arribar a la casa que tenien llogada a Sarrià, li havien robat el piano. Això de robar-li el piano, això és una cosa importantíssima, perquè ella tocava molt bé el piano.
0: La música i la poesia en Clementina Arderiu eren vida, passió i professió. I la pèrdua del piano en arribar de l'exili va ser un episodi més de la duresa i misèries de la guerra i la postguerra.

0: set escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
1: Han passat ja 8 anys des que Clementina Arderiu rebé el Premi Joaquim Folguera per Sempre i Ara. Ens situem a l'any 1946, quan finalment es publica. Una edició acompanyada de 5 litografies en color de la pintora russa Olga Sakharov, instal·lada a Catalunya fugint de la Primera Guerra Mundial. Clementina formava part del Cercle d'Amistats de la Pintora, una colla de dones artistes i intel·lectuals, entre les quals hi trobem les escultores Lluís a Granero i Maria Llimona, o l'escriptora Elisabeth Malder. Poesies completes, publicat el 1952, inclou el poemari Sempre i Ara, ampliat amb 14 poemes, on hi trobem els capítols Sentiment de guerra i Sentiment d'exili, que inclouen els 3 únics poemes d'aquest caire escrits per la poeta.
2: Prec en la guerra. Perdó de les victòries, de les desfetes, de les batalles, perdó, senyor. No m'esgarrifa la mort a penes. Viure m'espanta. Perdó, senyor. El món que féreu no us acontenta i ara el voldríeu millor, senyor? Gràcia pels joves que a mira esperen. Per ells voldríem blavor, senyor. L'estiu s'acaba. Raïm de serva volia messa. Perdó, senyor. Carroll sense nombre que va esgranant-se esdeveníem. Senyor, perdó. Sempre i ara. Sentiment de la guerra. 1936-1950. Clementina Arderiu.
0: Veus indispensables.
1: La tornada de l'exili obre una nova etapa per a Clementina Arderiu. La família s'instal·la en un pis de l'Avinguda de la República Argentina, que serà un punt de trobada d'intel·lectuals i de resistència cultural.
0: Rosa Ardit.
3: Les reunions de resistència entre, bueno, amb el Carles i els altres escriptors, que els que havien fet l'exili interior, com si diguéssim, no? També, perquè dels altres, doncs, a veure, que ja sabem que van tornar molt tard, i alguns que van anar a Xile, i en fi, i tal, que ens anar més a prop, anar a França. Va continuar, ella va continuar i participava com els altres en les tertúlies literàries i, en fi, fent aquesta mena de resistència i parlant, perquè amb ella, quan va arribar aquí, i això que, per el que deies, no, una de les coses, a part del piano, una de les coses que li va doldre molt, que evidentment són aspectes diferents, és com estava tractada la seva llengua. El fet aquest la va marcar, bueno, li va doldre especialment, a part de tota la misèria que suposava, d'una Barcelona tristíssima, grisa, res a veure amb el que s'havia viscut, no? Aquesta mena de consol i entre ells de donar-se suport també i d'intentar veure si per un altre dia tenia doncs, bueno, una solidesa per poder treure després a fora els llibres, sí.
1: Una placa de bronze identifica l'edifici on residia el matrimoni. Seria el seu últim domicili, un espai on intel·lectuals i poetes amb trajectòries consolidades compartien inquietuds amb les noves generacions en un període de postguerra, un acte de rebel·lia davant del règim. Tornen els viatges a l'Alemanya Federal i a la Gran Bretanya, i la inspiració. I fruit d'aquesta, els poemes Des a dir, publicat el 1959 i guardonat amb el Premi Ossa Menor i el Premi Lletra d'Or.
2: Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc, sinó una dona absorta, amb la veu i amb el riure, que s'aturen. Sempre i ara, del poemari, és a dir, 1936-1950.
1: Però 1959 va ser també l'any de la pèrdua d'en Carles Riba.
3: De la mateixa manera que l'últim llibre, aquest, el de L'esperança encara, va sortir també una mica més tard. El Carles va morir el 1959. Llavors, quan va morir ell, ella va quedar, diguem-ne, com buida, no? Evident, amb la relació que tenien va ser un cop, evidentment, i aleshores va estar 2 anys sense escriure. Després va anar escrivint, i al final, doncs, bueno, es va publicar l'últim llibre, L'esperança encara.
0: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
1: La mort de Carla Riba provoca un parèntesi en la vida de Clementina Arderiu, però no va deixar d'escriure i 10 anys després arribava L'esperança encara, el poemari amb el que va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de poesia. Hem citat les influències poètiques i alguns dels cercles propers a Clementina Arderiu, molts compartits amb el seu marit, com l'amistat amb la poeta Rosa Leveroni, amb un fet que Rosa Ardit destaca.
3: L'any 1953, aleshores es va afegir un aspecte singular en la vida d'ell, de la Clementina, clar, i del Carles. D'entre tots els amistats escriptors i tal que tenien, tenien també força amistat amb la poeta Rosa Leveroni, que havia estat alumna del Carles quan ell feia classes a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona. Llavors, doncs, havien visitat Cadaqués, hi havia una amistat i admiració per part de la Rosa Leveroni respecte al Carles, no? Llavors, doncs, la Rosa Leveroni va organitzar una col·lecta, diguem-ne, va organitzar amb un grup d'intel·lectuals i escriptors, però també hi havia altres tipus d'intel·lectuals, per recollir diners i regalar-li en el Carles Riba, el motiu del seu 60è aniversari, una caseta de pescadors, i a partir de llavors, doncs, bueno, també la Clementina la Clementina, perquè parlem d'ella, la Clementina i el Carles, clar, i la família Riba, doncs van compaginar també el fet de les estades també a Cadaqués. I el que és maco d'aquí, i també lliga amb la poètica, és que ell aquí, doncs, això que dèiem, no? Hi ha un poema que sí que m'agradaria llegir perquè és molt, molt representatiu de la meva cambra Cadaqués. La meva cambra Cadaqués. M'han fet marinera gent en volta. Cadaqués m'ha pres el cor, perquè la meva caseta és gentil com un exbot. M'hi portaren una imatge amb cara fina i greu. Entre el meu son i el meu dia, la cambra fa resplendent. Quina angoixa em pot estrènyer si la verge em fa costat? Tinc Montserrat amb l'aurora pel balcó que dona al mar.
0: Veus indispensables.
1: Una dona capdavantera que va saber conviure en equilibri amb la poeta i la mestressa de casa, amb la Clementina i la senyora Riba. Mirall i companya d'altres dones, com la Maria Antònia Salvà.
3: Una dona capdavantera, sens dubte, capdavantera, perquè, a veure, que va ser una mica també una mica mirall d'alguna altra capdavantera, com per exemple la Maria Antònia Salvà, que clar, que estava a les Illes, no? Ella també se sentia bastant sola en el seu moment, i quan va rebre un llibre que es li va enviar el 1917, aquest primer llibre de la Clementina, Cançons i elegies, la Maria Antònia Massanet té un estudi que llavors diu: si hagués de citar totes aquelles coses que m'han corprès a dins el vostre llibre, no acabaria mai. I llavors les cartes que s'intercanvien, que se'n van enviar, diu, posen de manifest tant la simpatia mútua com el respecte mútu i la visió dels rols de gènere. Clar, perquè això sí que no tenia massa amb qui parlar-ho.
1: El seu net, Pau Riba, va musicar l'any 1994 alguns dels seus poemes. Us recomanem que ho gaudiu. Nosaltres no voldríem acabar aquesta secció sense escoltar-ne un que està unit estretament a la Clementina, el nom, i que escoltarem de la veu de Rosa Ardit.
3: Clementina em dic, Clementina em deia. Altre temps jo fui un xic tamorega. El nom m'era llarg, igual que una queixa, i em punyia el cor quan les amiguetes, per fer-me enutjar, molts cops me'l retreien. Quin nom més bonic, deia alguna d'elles, però no t'escau, és nom de princesa. Ai, quin nom més estrany, moltes feien. I jo, al fons de tot, sentia l'enveja dels seus noms tan clars de Maria o Pepa. Clementina em dic, Clementina em deia. Però un any se'n fuig i un altre any governa. Aquell nom que abans feu amb ma timidesa i es tornà després una dolça fressa sobre el llavi nu, jo mateixa el deia, ara més honor i més meravella. Cap nom no és tan vell damunt de la terra com el que l'amat em canta a l'orella. I entra en el recés de l'ànima meva i em puja el cervell i em clou les parpelles. Del cel, de l'amor, tombava una estrella. Ara el nom em llum damunt la testa. Clementina em dic, Clementina em deia.
0: Clementina Arderiu. Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir.

0: Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
5: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
3: Salut Activa.
6: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
7: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no? Etcètera, carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
15: Avui va de mites. Un mite que hauràs escoltat i potser fins i tot te l'has cregut. Que la creativitat

deixar fluir. És important dedicar uns minuts cada dia, ni que sigui per mirar els núvols. I t'animo a fer una cosa diferent cada dia, com ara escriure amb l'altra mà o canviar de ruta. Són cosetes molt i molt fàcils, però que són exercicis d'entrenament. El secret, la constància. A veure, sí que és veritat que les persones que treballem creant tenim molta més facilitat, perquè entrenem cada dia. És que és la nostra feina, és el nostre lleure i és la nostra passió. I sabem mantenir la ment desperta i estar atents contínuament. Però això no fa més que reforçar el que t'estic explicant, que és qüestió d'entrenament. Així que ja ho saps, fora mites i a posar-nos les piles. Hem de despertar el pensament creatiu, que aquest món necessita molta creativitat.

0: Sabies que...
1: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa creu que ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament i obre la porta a ser candidat, si convé, a Esquerra i al país.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: I l'expresident i líder de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. Puigdemont diu que el Tribunal Europeu blinda l'amnistia i defensa que la decisió dona més eines a l'independentisme, tot i que ara el focus torna als tribunals espanyols. I unes 150 persones es van manifestar a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs de l'operació Judes, 4 d'ells a Sabadell, després del pronunciament del Tribunal Europeu. Alerta Solidària exigeix a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la

0: causa. El portaveu de l'entitat Martín Majoral ha explicat a la xarxa que reben la sentència amb satisfacció continguda.
1: Per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i de les seves famílies forma part del seu macabre joc.
0: Doncs pel que fa als tribunals espanyols, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència. D'altra banda, el Tribunal Constitucional diu que necessita temps per estudiar-la i que no la resoldrà fins a la tardor. I finalment, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont en considerar que la sentència no afecta la situació de l'expresident perquè l'ordre es manté pel delicte de malversació i el més probable és que el Suprem no es pronunciï fins que el Constitucional resolgui els recursos pendents a la tardor. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: descansa.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 5:15 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
3: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquest darrer Posa't les Piles d'aquest curs radiofònic 2025-2026. Doncs bé, el que farem, mantindrem la nostra dinàmica. De fet, tindrem avui a Carla Ramos, la nostra companya Carla, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat a la nostra ciutat. Després, avui, tancarem el Posa't les Piles parlant amb el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet Baix Vallès, l'Eduard Vides. Comentarem una miqueta d'això, doncs, com ha anat aquest curs també a Creu Roja. Després tindrem l'actualitat esportiva. Avui ve marcada per la presentació de l'Open de Villar Americà i el nostre company, l'Àlex Pérez, ha tingut oportunitat de parlar amb el Gerard Camp, que és l'organitzador d'aquest esdeveniment, d'aquest Open de Villar Americà. També tindrem a l'Espai de Gats i Gossos i avui parlarem amb una de les nostres veterinàries de referència. Ja sabeu que tenim a la Rosa i a la Cèlia, doncs avui conversarem amb Cèlia Roig i farem referència a un projecte que jo crec que ens agradarà a tots, que ens presentarà la Cèlia i que diu Cors amb Potes. I a la recta final del programa tindrem a l'espai del calaix i avui el calaix el compartirem amb agents de la Policia Municipal de Mollet del Vallès i és que volem marxar, doncs, segurs i els hi demanarem que ens facin 5 cèntims de consells de seguretat cara a aquesta època de l'any. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Quins temes destaquem en el dia d'avui?
1: Doncs aprofitant que és divendres, comencem per algú festiu, no? I és que la colla de Diables de Mollet celebra demà dissabte una macro-tabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb 4 cercaviles simultànies que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La vocal de la Junta, l'Esther García Canet, ha explicat que la iniciativa va néixer per donar protagonisme que mereixen els tabalers que habitualment queden en un segon pla durant els correfocs.
2: Un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir. Llavors és una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
1: La jornada començarà amb 4 cercaviles que sortiran simultàniament des de la plaça de l'Ajuntament, una altra des de la Rambla Balmes, una altra des del Parc de les Pruneres i la darrera des de l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participaran els Diables, els Resistents de Castellvell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu. La macrotabalada culminarà amb l'actuació conjunta de totes les colles a participants i, de fet, la programació s'allargarà fins la 1 de la matinada i un cop acabat l'acte, els membres de les colles compartiran un sopar de germanor i una festa per posar el punt final d'aquesta jornada. Recordem que surten demà aquesta macrotabalada a partir de les 8 del vespre des d'aquests 4 punts doncs d'aquí de la nostra ciutat.
0: De fet, demà en el centre tronarà, podem dir, sí. Amb aquests tabals que sonaran allò tots a l'hora. Fantàstic. Més coses a nivell esportiu, després tindrem l'apartat esportiu, però és que ja ahir hi havia activitat, no?, al consistori molletà, hi havia una recepció institucional.
1: Doncs sí. Sí, ens agrada celebrar, eh? I doncs ja fa setmanes que venim comentant que el primer equip de la Unió Esportiva Molletense ha aconseguit finalment aquest ascens a primera catalana i doncs l'Ajuntament de Mollet els ha rebut aquest dijous el primer equip doncs, per aquest èxit assolit. L'acte s'ha celebrat a la sala de plens del consistori i ha comptat amb la presència de part de la plantilla del primer equip, així com també del regidor d'Esports i de la mateixa alcaldessa Mireia Dionisio. El president de la Unió Esportiva Molletense, Quico Montoya, ja s'ha mostrat orgullós del que ha aconseguit l'equip i ha assegurat que defensaran el nom de Mollet arreu de Catalunya en aquesta nova etapa a primera catalana. Montoya també ha aprofitat l'acte amb to de broma i davant doncs, dels representants municipals per dir que esperen poder comptar amb el suport de l'Ajuntament en aquesta nova temporada.
3: Molt orgullosos d'haver aconseguit aquest èxit, de defensar-lo sobretot de l'any que ve i esperem comptar amb la col·laboració de... Bueno, ja que estàs aquí de l'Ajuntament, hem de fer molts quilòmetres l'any que ve. I, bueno, no, més que res, pues, bueno, defensarem el nom de Mollet i volem deixar-ho ben alt per totes les parts. La nostra, com a club esportiu i esportivament parlant, i com a institució, pues, crec que també sou importants perquè això es pugui portar a terme.
1: Per la seva banda, l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat que aquest èxit de la Molletense és un èxit per tota la ciutat de Mollet. Recordem que l'ascens culmina una temporada històrica per la Molletense, que la pròxima temporada competirà després de 10 temporades a primera catalana. Així que, doncs, que ahir a la tarda, motiu de celebració.
0: Molt bé, imagino que també la pretemporada deuen iniciar-la a finals de, no?, finals mitjans d'agost, segurament.
1: Sí, en principi,
0: no?
1: Que s'acostumen a ser les dates en què aniran doncs, coneixent els rivals, perquè al final són nous també per ells, així que aniran doncs, coneixent els rivals, veient quines són les tàctiques de joc i anar doncs, ajustant també el seu part per aconseguir tots els èxits possibles.
0: A veure si és possible jo, doncs, això, que aquest canvi doncs, es visqui amb alegria i tingui molts guanys.
1: Serà així.
0: Carla, ho deixem ara aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Emma,
0: que vagi bé. Adéu-siau. Anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informem informant Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una situació xafogosa una altra vegada, la que ens espera aquest divendres, però a hores d'ara ha baixat una miqueta la temperatura, sobretot a les comarques interiors respecte als últims matins. També amb aquests núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa humitat, que s'aniran movent per les comarques de la Catalunya central, de la costa, sobretot també de l'Ebre, però seran núvols que es desfaran. Aquesta tarda algun núvolot més potent arribarà a créixer cap a l'Alt Ripollès, també a la Terra Alta, amb algun ruixadet molt fugaç, però sobretot tornarà a ser una jornada molt pesada amb aquesta humitat elevada durant tot el dia. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que per doncs, finalitzar aquest curs radiofònic hem volgut doncs, tenir aquest contacte que sempre intentem de sostenir amb les entitats també de caire social que tenim a la ciutat, com ara Càritas i Creu Roja. Càritas ja fa un parell o tres de setmanes que ens van acompanyar i avui doncs, és el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet Baix Vallès, l'Eduard Vides, que el tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Eduard.
1: Gràcies.
0: Que, de fet, l'Eduard ha tornat a l'Assemblea fa uns mesos, també, no?
1: Sí.
0: Vull dir que
1: sí, estic.
0: Va fer allò, doncs, una marxa, no? Un canvi, sí. I ara el tenim de nou per aquí, a Mollet.
1: Sí, vaig haver de marxar a una altra zona, a la zona del Baix Llobregat, i he estat 2 anys i poc allà, i ara, de cara a setembre, ja estaré 100% aquí, de tornada.
0: Molt
1: al Baix Vallès i a Mollet.
0: M'imagino que l'acollida bé, no?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tens l'equip, allò que deies bé, gairebé som els, no?, les mateixes persones...
1: Sí. Tinc un equip fabulós.
0: Un equipàs.
1: Un equipàs, tant tècnic com de voluntaris. Una gent supercompromesa, amb ganes i motivadíssima.
0: Eduard, no sé què és el que t'has trobat. Jo ara estava comentant, no? Mirava que estàveu fent allò com tancament, no?, de tallers, de cursos que s'han desenvolupat, no?, amb gent gran. També vau fer tallers de... He vist allò de... cuidar els que cuiden, tallers d'emocions... Pensava, sí, que important és el tema del benestar emocional. Veig que ho teniu molt present a Creu,
1: sí,
0: Roja.
1: Sí, sí, el tema de la salut mental en general és un dels grans temes, no?, que ens preocupa. Clar, això afecta a totes les edats, no? No és algú que agafi una edat determinada. I aquí, tant el que són, per exemple, el col·lectiu de dones, aquí sí que s'han muntat i es continuaran fent al llarg de tot l'any tallers per a dones on a banda d'intercanviar coneixements, es treballarà el tema del benestar emocional, espais per compartir, escoltar i, bueno, i sentir-se a gust amb si mateix, no? Són grups... Igualment, en temes de gent gran, sí que m'he trobat doncs, que s'ha incrementat durant aquests 2 anys la intervenció sobre aquest col·lectiu, no? Estem parlant d'aproximadament unes 35-40 persones que de manera regular i setmanalment doncs, es fan tallers, no? Tallers els clàssics tallers de memòria, no?
0: D'activitat física, no?
1: Activitat física. Sí. Però també hi ha altres activitats més diferents, no? Recentment van fer una petita obra de teatre, no?
0: Ah, també bé, sí.
1: I realment va ser una de les activitats, per mi, que em vaig trobar més emocionant, no? Perquè veus que persones grans doncs, que pateixen el que li diem la soledat no desitjada, doncs troben un grup de persones grans i no tan grans, doncs que on es poden desenvolupar, on es poden relacionar i bueno, millorar el benestar emocional, no?, de cadascuna d'elles, no?
0: M'imagino que vosaltres també heu tingut força feina, m'imagino, amb el tema de la regularització. He vist que heu fet també tallers d'empadronament. No sé si està vinculat amb el tema de regularització, que hagueu tingut més demanda. Evidentment, els serveis socials de l'Ajuntament,
1: sí,
0: haureu derivat allò a persones,
1: sí,
0: perquè necessitaven, no? Però, per exemple, també ens comentaven des de l'escola d'adults que això també els hi havia afectat, perquè hi havia persones que,
1: sí,
0: havien demanat...
1: Sí, sí, quan es va obrir el tema de la regularització, doncs un dels documents necessaris per sol·licitar aquesta regularització era el certificat de vulnerabilitat. Aquest certificat doncs, estaven habilitats no només les administracions públiques, sinó també les entitats. I bueno, la persona que complís el requisit es podria adreçar a aquestes entitats que els emetrien aquest certificat de vulnerabilitat per després demanar la seva regularització. És veritat que des dels ajuntaments s'ha fet una molt bona feina i han atès a molta gent que es trobava en aquesta situació. En el nostre cas hem arribat aproximadament a unes 30-40 persones amb les que hem pogut aconseguir aquest certificat per després derivar-les.
0: L'heu emès vosaltres?
1: Sí, sí, sí, sí, com a entitat.
0: Sense la necessitat de derivar-les als serveis socials de l'Ajuntament, sinó com a entitat?
1: Sí, com a entitat. Hi havia un grup d'entitats, quan ja va sortir el decret per la normalització o per la regularització, hi havia un grup d'entitats que estaven validades per emetre aquest certificat. Havien de ser persones conegudes per l'entitat, que estiguessin dintre d'un pla de treball, i és així com ho vam fer. A banda de fer molta informació de porta, que al principi recordeu que es van fer moltíssimes cues en molts llocs, no? A les delegacions, als ajuntaments, a entitats i demés, i allò eren informacions, no?, primerenques de que anava això, com s'havien de fer els tràmits, etc, que és una feina invisible, d'alguna manera, però que també és molt útil, no?, per una persona que desconeix els procediments.
0: I vosaltres vau aconseguir emetre allò d'aquest informe de vulnerabilitat, sí, a una trentena de persones. No sé si després heu fet seguiment, si sabeu com... o encara és un procés que... Sí.
1: Bueno, ara és tancat ja, no?
0: Sí, sí, però no sé si ja han rebut allò la resposta de dir, doncs sí, sí, vostè ja queda regularitzat amb tota aquesta documentació.
1: No sabria dir-te la data exacta. El que sí et puc dir és que des de Creu Roja, en tot el grup de persones, no només d'aquesta assemblea, sinó de tot Catalunya, tot Espanya, en realitat, el que es pretén és fer el seguiment, no només per comprovar si efectivament han aconseguit aquesta documentació provisional, recordem que és una documentació provisional d'un any, per treballar i per residir, sinó per acompanyar-les per aconseguir una feina. I aquí entren en joc els programes d'ocupació de Creu Roja. Llavors sí que tenim l'encàrrec de parlar amb aquestes persones, de fer-les venir a les assemblees, de mica a veure com estan pel que fa a la seva situació laboral, i si és el cas, doncs, que tenen dificultats d'accés al mercat laboral, doncs a fer perquè puguin aconseguir, mitjançant els programes d'ocupació de Creu Roja, doncs, la inserció laboral que tan desitjada, no?
0: Sense valoracions polítiques, vosaltres com a entitat valoreu positivament que s'hagi fet aquesta regularització?
1: Sense valoracions polítiques, sí. Sí, sí, sí.
0: No ho dic jo perquè...
1: Això és obrir un debat, no? Això és obrir un debat que podria ser un tema passat festes o passat vacances, perquè d'altres entitats també es puguin manifestar, però el meu punt de vista és clarament favorable a que persones que passin a estar en una economia submergida, doncs passin a formar part del mercat laboral, i ni que sigui per una qüestió purament egoista i econòmica, passin a cotitzar i a mantenir, doncs, un nivell de vida més digne que el que porten ara.
0: Eduard, pel que ens estàs comentant, continuareu, entenc jo, el curs vinent amb accions cara al col·lectiu de gent gran, el col·lectiu de dones i, evidentment, aquests tallers d'ocupació, no?, que oferiu al llarg del curs. Serà, no?, allò d'ajudar a cercar feina, no és que doneu feina, sinó que doncs doneu tot aquest suport.
1: Sí, hi ha tot això es continua, i després hi ha el gran bloc de lo que és la inclusió social i la lluita contra la pobresa. Aquí estem... el tema de les, per exemple, les targetes d'alimentació i productes higiènics, ajuts puntuals de lloguer o de subministraments de la llar, tot això sempre recordo que és feina que es fa en coordinació amb els ajuntaments, no? En el cas de Mollers no és una excepció, amb una derivació a persones que realment, doncs, certifiquen, doncs, el seu grau de vulnerabilitat. Certificat per professionals, vull dir, per treballadors socials que ens deriven i, doncs, realitzem aquests, per exemple, allotjaments d'urgències.
0: Tema d'allotjaments. Mm. Des de Càritas ja porten unes quantes sessions bastant alarmats.
1: Sí.
0: Pel tema habitacional,
1: sí,
0: per la banca d'habitatge, ens comenten sovint allò que les persones que donen cobertura viuen unes condicions que no són les idònies, i en la darrera sessió que vam tenir amb ells, en aquests micròfons, ens comentaven és que tenim usuaris que fins i tot sabem que estan al carrer.
1: Sí, malauradament és una realitat que ens preocupa moltíssim. Recentment també amb Càritas vam estar treballant conjuntament amb l'Ajuntament, s'està treballant un pla per mirar de pal·liar la situació de famílies que, tot i treballant, tot i doncs, tenint una situació des de fora que pot semblar bona, bueno, pues, moltíssimes dificultats per arribar a final de mes i problemes per poder continuar pagant, per exemple, un lloguer, no? La situació del sensellarisme és una de les més preocupants, no només per Càritas o Creu Roja, sinó per tota el que és la taula del tercer sector. De fet, tant el sensellarisme i la gent gran són els dos grans reptes, diguéssim, que ens venen de cara a propers anys, no? La població que viu al carrer és cada vegada més alta, els recursos de què disposem les entitats o les administracions és escàs, i a més les persones que poden acabar vivint al carrer, doncs poden tenir altres dificultats afegides, no?
0: Problemes de salut mental,
1: addicions també, i són situacions que demanen una intervenció integral. Una intervenció integral no només des de serveis socials, sinó des de altres àrees com habitatge, com salut, etc. No?
0: Estem a Mollet, però que sapigueu allò que aquesta és una situació que està donant a nivell general,
1: sí,
0: a nivell global,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ens preocupa bastant, sí.
0: Uh-huh. Escolta'm, Eduard, en aquests moments, ara que estàvem parlant allò de temes de vulnerabilitat i que sabem que sempre en temes d'emergència Creu Roja actua, hi ha hagut el terratrèmol a Veneçuela i crec que vosaltres també heu estat una de les entitats, no? A més, per xarxes, dèieu, explicàveu el per què és més important fer aportacions de diners,
1: sí,
0: que no moltes persones que de vegades diuen ai, i què és el que recull, ja ho porto, no? No, això no és tan efectiu.
1: Exacte, sí, bueno, és el modus operandi des d'altres catàstrofes o desgràcies que han passat tant en aquest país com a la resta del món, el fet de... Creu Roja forma part d'una xarxa, no? De les diferents societats nacionals, i després hi ha la Federació de Societats Nacionals i el Comitè Internacional de Creu Roja, que són les tres potes, i està per tot el món, la qual cosa ajuda en el sentit que si el que volem és ajudar, en aquest cas, a Veneçuela, doncs parlarem primer de tot amb la Creu Roja Veneçolana i a les Creus Roges del voltant. En aquest sentit, ha hagut resposta de la Federació Internacional de les Societats de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja a aportacions que per l'assistència, estic llegint una mica,
0: sí,
1: no? els
0: sí,
1: números
0: sí.
1: que tinc per aquí, per assistència humanitària a 300.000 persones. És un pla que durarà 2 anys. No són plans que... És veritat que hi ha una intervenció inicial, però amb tot allò recaptat, no? Amb tot el que s'està recaptant tant a les societats nacionals, a les mateixes assemblees locals. Vull dir, sabeu, si mireu a les xarxes o entreu a les pàgines web de Creu Roja, allà en teniu una sèrie de números.
0: Números de compte.
1: Números de compte, on podeu fer les aportacions. Es fa una crida, es va fer una crida, parlem del dia de Sant Joan, si no recordo malament,
0: sí,
1: que es va produir el terratrèmol, on s'inclou diferents prioritats, no?, d'intervenció, des del que és l'assistència integral, el que és, per exemple, l'allotjament, la recuperació, els mitjans de vida bàsics per a una persona, la salut i el benestar, incloent-hi la salut mental amb suport psicològic, el tema de sanejament, d'aigua, l'accés a l'aigua potable, tota aquella infraestructura bàsica que necessita pues qualsevol persona que hagi, ho hagi perdut tot, pues diguéssim que ho necessiti per anar sobrevivint, no?
0: Doncs, Eduard, ens alegra i ens tranquil·litza saber que és un període de 2 anys, perquè sí, és veritat que, per exemple, també a nivell periodístic, les notícies passen, no?, amb tanta rapidesa, ja, te n'adona, no?, fas allò, et fas ressò d'aquell fet i després aquell sí, fet se'l menja un altre sí, i anem tots allò...
1: Sí, malauradament...
0: Sense temps ni per parar, ni reflexionar, ni veure allò que va passar fa X temps, què ha passat amb aquestes persones,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, tu com a periodista ho deus veure, no? L'impacte de la notícia dura el que dura. I després ve un Mundial de Futbol i s'ho menja tot.
0: I s'ho menja tot.
1: Per exemple.
0: El que ven de dia, jo, més clar, l'aigua. Escolta'm una cosa, Eduard, abans de marxar anem a fer una crida, com sempre fem, des de Creu Roja, per aquelles persones que vulguin fer-se voluntaris. Ara no sé quin és el nombre allò de beneficiaris que teniu, de voluntaris, sempre... feu aquesta crida perquè teniu un moviment, hi ha persones, no?, que doncs igual estan col·laborant durant un temps, però després per circumstàncies personals doncs han de deixar aquest voluntariat. Sí. Així que...
1: Sí, sí, no, qualsevol persona que disposi d'un temps i vulgui ajudar a l'altre sense cap tipus de... incentiu, bueno,
0: incentiu econòmic. Els voluntaris sempre diuen després tens allò un incentiu personal fantàstic.
1: Trobarà a la Creu Roja, però mira, jo sempre dic que pots participar, jo haig de fer crida per la Creu Roja, però és que faig crida per a tots els sectors i totes les... Hi ha molta necessitat de persones que de manera desinteressada puguin col·laborar i participar en els diferents projectes, no? Tant si és un gent gran, com si és salut mental, com si és temes de sensellarisme, com si és temes de famílies vulnerables. Trobarà, almenys allà a Mollet, aquí a Mollet, trobarà un grup de voluntaris molt engrescat, un bon ambient, i bueno, també ens divertim, mirem de fer pues, lo que diem vida associativa, perquè el voluntari també s'hi trobi a gust, s'hi trobi motivat, entengui una mica el perquè de l'ajuda que està fent i que pugui... I que pugui també tenir la sensació de que està ajudant als seus veïns.
0: Nosaltres a l'entorn
1: no?
0: sempre d'uns 200 voluntaris, no? Donen suport a l'assemblea aproximadament.
1: Aproximadament, eh? És veritat que al llarg de l'any van pujant o baixant. Si quan vingui la campanya de recollida de joguines, allà agrupem a molta gent, o quan vingui la marató de ràdio també estarem allà i hi ha un grup de gent important, però al llarg de l'any sempre hi ha fluctuacions.
0: I que sapigueu que a l'agost l'assemblea local de Creu Roja, a la plaça Enric Rosés, número 5, no tanca.
1: No tanquem, no.
0: Sempre hi haurà una persona per si... Bueno, sí. Fins i tot allò com a refugi climàtic, ens comentava l'Eduard, no?
1: Exacte, ja ens trobareu, no tanquem.
0: Doncs, Eduard, ens anirem trobant aquests micròfons. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Quan tu vulguis, aquí
0: doncs,
1: estarem.
0: Doncs quan comenci el curs ja tornarem a trucar a la porta perquè ens parleu d'aquests projectes de futur.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Bon estiu, igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Abans la Carla ens ha parlat de la recepció que es va fer a la Molletense, al consistori molletà, però també en el consistori es va parlar de l'Open de billar americà. El nostre company, l'Àlex Pérez, però va tenir la sort de que just abans d'aquesta presentació va poder sostenir conversa amb el Gerard Camp i us oferim aquesta entrevista. Molt bon dia, Àlex.
1: Bon dia a tothom. Avui estem amb Gerard, president de l'associació AMOVA, per parlar de la 7a edició de l'Open de Catalunya de billar americà. Què tal, com estàs?
2: Bon dia. Bé, bé. Amb ganes que comenci tot ja.
1: Doncs, primer de tot, m'agradaria preguntar-te, aquest any arriba la 7a edició de l'Open de Catalunya. Com va néixer tot el que és l'Open i com ha anat creixent des de llavors?
2: Bé, és bueno, com tot, a la vida, suposo que comences molt a poc i poses moltes ganes, l'experiència, la gent que t'ajuda i remediar errors, importantíssim, errors que hagis comès, no cometre'ls novament. Doncs pues mira, ja portem 16 anys, potser parlem de la primera edició any 2010 amb 64 participants, que ja era per nosaltres, estàvem molt contents, i després pues, vam anar pujant, mai hem anat enrere. Això és una cosa que ens enorgulleix. I a la segona edició, 128, i així vam anar pujant fins que ens vam quedar una mica com aturats, no? Això va ser just després de la pandèmia, que també vam fer un Open solidari i que vam estar molt contents de poder-ho fer. Però després de la pandèmia ens vam donar compte que hi havia... Bueno, era interessant aquest Open, no?, que ho faríem i tal, i... tot s'ha anat fent amb 8 taules de billar i vam tenir que col·locar-ne 12... perquè clar, vam fer un salt, diguem-ne, que exponencial per nosaltres, amb lo petitons que som, pues, és molt. Vam fer un salt de col·locar 12 taules i 256 participants. O sigui, ja més de... eren 3 dies abans, 4 dies de competició, és una passada. I això, pues sí, sí. I tots els comerços, evidentment, que t'ajuden, que sí, és imprescindible que sigui així. El consistori, que sempre ha estat a darrere i sempre ens ha recolzat. I els voluntaris. Jo sempre parlo dels voluntaris, que sense ells no es fa res. Ja veieu el que es fa por ahí quan es fan esdeveniments molt importants. Són essencials i en el cas nostre, bueno, molt, molt satisfet de tenir aquest grup humà tan, tan maco, no?
1: També m'agradaria que ens expliquessis com estan organitzats aquests 3 dies d'Open, l'staff, quantes persones són, com és una mica tot.
2: Vale, bueno, de fet, són 4 dies. O sigui, el que sí que estem allà és des de dimecres, o sigui, ara dins d'una setmana ja muntarem. L'organització, muntar l'Open, no et pots imaginar, i muntar les taules, equilibrar-les, que és una competició, diguem-ne, que s'ha de preparar molt bé perquè venen jugadors d'una talla internacional. Llavors, pues, la preparació és bàsica, això és dimecres, la competició és del dia 23 dijous al diumenge 26. Si et detallo, si vols, el dijous que comença la competició és pel popular, que són els jugadors considerats segones per nosaltres, i és el 3 quadrants de 32 doble K europeu. Doble K europeu és un sistema internacional que es fa on et permet perdre doble, doncs, dues vegades. Si perds dues vegades, estàs fora, no? Però és molt... És diguem-ne, que el sistema més utilitzat i la gent l'entén millor, no? Pues hi ha 3 quadrants el dijous, hi ha 2 quadrants de parella escocesa bola 9 el divendres, un de segones i un de primeres. Bueno, primeres diem primeres, però és Open. L'Open. Open es pot apuntar a qualsevol categoria. I llavors el dissabte fem els 3 quadrants següents, en total són 8 quadrants. I ho deixem tot a diumenge perquè sigui el més atractiu, que us convido que vingueu perquè és espectacular el que hi ha allà. I el diumenge és des de les 10 del matí, és vuitens, quarts, semis i finals. Llavors esperem que cap a les 8 de la tarda del diumenge tot estigui.
1: Has notat un creixement del billar en els joves o no?
2: Sí, de fet, a veure, si tu dius amb nombre de persones que venen allà i juguen, no són moltes. Tu, la veritat és que sí, ens agradaria que fossin més, perquè a més hi ha un trofeig que regala Villacastín, que també els hi hem d'estar molt, molt agraïts, entre d'altres, no?, que és pel millor júnior. Per tant, hòstia, si vinguessin més nanos joves menors de 20 anys, es considera entre 17 i 19, 20 anys, bueno, aquesta franja d'edat, pues ens alegraria molt, perquè de fet el que fa MOBA és el foment del billar americà, no només a Mollet, que és el nucli, sinó àmbit comarcal, perquè per exemple us diria que ara mateix amb les nostres lligues, que es fa la final aquest cap de setmana a l'Endurat, pues hi ha locals de Terrassa, hi ha locals de Sabadell, vull dir, és l'àmbit supera l'organització dels events domèstics, entre cometes, el que és a Mollet, no? L'àmbit comarcal ho supera, no?
1: Com veus tu el billar americà d'aquí a 2-3 anys, més o menys?
2: Com el veig? Respecte a què? Respecte a Mollet? Respecte al que pot fer l'associació, sí, amb això? Bé, no sóc molt de... Sí que, de fet, per programar coses has de pensar endavant, això és essencial, i que surtin bé, això sí. Però cada cop et diria que jo ja començo a tenir una edat, encara que no es noti, i cada cop tiro menys llarg qualsevol proposta que em plantejo, no només aquí, sinó per l'Andorra o el que sigui. Llavors és algo a curt termini i que surti bé, perquè a llarg termini... no saps si passarà.
1: I després m'agradaria preguntar-te també un consell que li donaries a un jugador júnior que vol arribar a fer un Open de Catalunya, a jugar-ho. Què li diries?
2: El que comença, el que ha de fer, imprescindible, evidentment, és que tot això és de, diguem-ne, que són obvietats, però és així. El que ha de fer és practicar molt. El que li diria que ha de fer és perdre la por a competir a competicions, perquè tenen com un terror. No, és al revés. O sigui, a la vida guanyaràs poques vegades. Lo normal és que perdis. Això algú, des de petitons, se us hauria d'explicar. Lo normal és que perdis. Per tant, només perdent aprendràs si et fixes. Llavors, si tens al teu costat, això és important, eh? Jugadors d'un nivell superior al teu, igual jo diria que no aprens massa jugant amb jugadors iguals que tu, a menys que juguis entre amics i vagis un dia a tirar quatre boles, eh? Però et diria que sempre aprendràs més, i lo normal és que un jugador d'un cert nivell, quan veu algú que comença, lo normal és que s'ofereixi, no? Que, ostres, mira, pues, t'aconsella, tira per aquí, tal, i això és molt bo. O sigui, hi ha aquest foment, diguem-ne, aquest bon rotllo, hi ha la gent que té més nivell, ja ho fan amb els que comencen. Jo els diria que sobretot practiquessin molt, que es fixessin amb els errors que en tindran, que no s'emprenyessin, perquè hi ha un decàleg de normes del billar que t'acaba dient és que no posis l'excusa amb el tapete, no posis l'excusa amb la gent, no. Ets tu que has fallat. O sigui, en el moment en què tu t'adones que ets tu que has fallat és quan comences a millorar, no?
1: En una frase, què és per tu l'Open de Catalunya?
2: Un orgull com a molletà.
1: I què li diríeu a algú que mai ha vist billar, però bueno, té l'oportunitat aquests dies d'anar a veure el torneig?
2: Pues que es divertirà molt. Que es divertirà molt, perquè una de les coses bones que tenim també és que, com que diferenciem les categories, pues pots veure gent a segones que comença, són molts dies, però hi ha un... O sigui, a part de la competició, el que vull dir-vos és que a part de la competició hi ha com un buen rollito així, que l'ambient de... que tu entres al Mercat Vell i respires billar, però respires bon rotllo entre la gent. És una cosa sèria, ja ho heu vist, ja ens coneixeu, ben feta, jo crec que el més ben feta que sabem, però sobretot es respira billar i es respira un ambient de veritat que és molt guapo. Jo diria que només per divertir-te, i sobretot el dia més important, que no se'l perdin, és el diumenge, perquè hi ha campions del món. Jo us anava a relatar, si em deixes, Àlex, una mica dir-vos els quatre, perquè si et començo a dir tots els que hi ha bons que venen a jugar, no acabem. Però sí que és veritat que... és molt probable, entre els cracs que s'han apuntat, que algun arribarà a les finals. Estem parlant de que ens venen a jugar aquest Open, sempre venen jugadors de talla nacional i internacional, que són d'aquí, eh? O sigui, fora de Catalunya, Espanya, de moment fins ara no ha vingut ningú, però estem molt contents. Per exemple, venen a la vora 30 aragonesos, que entre ells està l'actual campió del món de la UBNA, Damián Rodríguez, aquest any ve, o sigui, campió del món d'aquest mes de maig a Las Vegas amb la UBNA, ve a jugar al nostre Open, un orgull. És un noi que ja havia jugat i havia guanyat, sempre ha fet posicions, però va guanyar un Open nostre, Damián Rodríguez. També ve el Marc Bros, que és de Castellà, és un amic nostre de Castellà que juga a les nostres lligues de MOBA, que ha quedat campió del món de segones, també en el mateix torneig, però categoria segones a la UNA. També tenim el Pere Alcázar, que és de Sabadell, que és en blackball. Saps que hi ha un altre estil, sí, el que nosaltres proposem és billar americà, però hi ha un altre estil en forats que diuen blackball, però realment és pool 51, que és el diàmetre de la bola. I a Espanya i a França són top mundials. I, bueno, pues aquest, el Pere Alcázar de Sabadell, que ha sigut campió del món de la Nations Cup amb 18 anyets, ara ja en té uns quants més, també ve a jugar al nostre Open. Vull dir, van venint entre ells, ja et dic, tres campions del món tindrem, i tindrem tres sotscampions del món també, entre els quals està el Daxio Orellana, que és, també li hem d'agrair, ell té una sala de billar a Saragossa, i per nosaltres un orgull que no només el Daxio, el Club Billar Tarragona, Avígides, Girona, sales de billar, HDP, per exemple, que ens ajuda també a Barcelona, pues han fet classificatoris pel nostre Open. Això era impensable fa uns anys. O sigui, nosaltres hem fet classificatoris, no sé si pots entendre això, Àlex, que, hòstia, que ens veuen, que tu arriba el moment que dius, hòstia, et veuen com un Open d'una qualitat que et mereix, pues, fer classificar. Pues això em sento molt orgullós. I aquests amics de Saragossa, entre els quals hi ha aquest Aldaxio, que ha estat sotscampió del món, també venen, i venen 30 aragonesos, que són campions d'Espanya, campions d'Aragó. És una amalgama de jugadors que top, que vindran i ompliran i ajudaran també a pujar aquesta qualitat de l'Open.
1: Doncs moltes gràcies per atendre'ns i desitgem que surti tot bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres per oferir-me aquesta possibilitat.

0: Benvingudes i benvinguts al darrer espai de Gats i Gossos per aquesta temporada radiofònica que començava amb el setembre i ves per on hem arribat fins al dia d'avui en companyia de la Rosa i la Cèlia. Avui és la Cèlia la que s'acomiada de nosaltres abans de l'estiu, evidentment, perquè després esperem comptar amb la seva companyia en la següent temporada. Cèlia Roig, la trobareu concretament a la Clínica Veterinària Mollet. Es troben al carrer Aureli Marías Carrer, 7 i 9, i el telèfon de contacte és el 93-593-77-51. Repetim, 93-593-77-51. Benvinguda, Cèlia.
1: Bon dia.
0: Què fareu a l'estiu? Tanqueu allò a l'agost? Encara pot ho heu ser, de parlar?
1: Sí. Pot ser la setmana de festa major.
0: Sí.
1: Sí, pot ser que tanquem, sí. Però bueno, la veritat, sí, com que tothom està molt acostumat ja a demanar-nos cita i així... També hi ha...
0: Ja també coneixeu allò, sí. Els vostres usuaris i usuàries.
1: Sí, però bueno, realment, la setmana de la festa major, això és un desert, eh?
0: Ja.
1: Sí, sí, es fa la festa major, però ja fa molts anys que, bueno, alguns dies, sobretot, els dies de la festa major, per suposat, el que passa aquest any coincideix amb dissabte, em sembla,
0: sí,
1: el dia
0: 15, 16, 17 i 18.
1: Va, això, val, és el cap de setmana,
0: és aquest cap de setmana.
1: Cap de setmana i tal, llavors, igual la setmana anterior, que em sembla que és la del 7, no?
0: Sí, ara em fas mirar jo calendari, agafem calendari en mà, és la del 10.
1: La del 10, exacte, sí. Però aquesta gairebé segur que estarà tancat.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Cèlia, anem a acabar aquest espai parlant d'una història molt tendra,
1: sí.
0: Que de fet doncs el passat mes de juny ens va fer arribar la Cèlia un correu electrònic dient mira quina història,
1: sí.
0: No? I que ens parla d'en Javi i la Lola. En Javi és un senyor que estava ingressat, no?, a l'Hospital Sant Jaume de Calella i que, gràcies a un projecte que es diu Cors amb Potes, doncs va rebre la visita de la Lola.
1: Sí.
0: Una gosseta, bueno, sí. Nosaltres hem vist el vídeo,
1: sí,
0: perquè es va...
1: Sí, és fantàstic.
0: I és maquíssima.
1: Sí.
0: La Lola una... i la il·lusió que va tenir el
1: la
0: Javi.
1: La gosseta, sí. Mm. Sí, sí, són projectes que ja s'estan fent a altres llocs, eh? També aquí s'està fent a Calella i
0: també a la Selva.
1: La Corporació Salut Maresme i la Selva.
0: Sí.
1: És que exactament no sé què són. Bueno, això és un conveni que es diu Vet Hospital amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i de Girona,
0: sí.
1: Amb determinats hospitals amb els quals, bueno, hi ha un veterinari que s'encarrega de certificar que aquell animal es comporta correctament, no té cap malaltia perillosa per la resta d'usuaris, que està bé de salut i higiènicament també és correcte. I aleshores el que, per suposat correctament vacunat, aleshores per entrar aquest animal a l'hospital necessita l'autorització prèvia i que es pugui garantir la intimitat i el benestar de la resta d'usuaris i de la persona a la que va visitar, no?, que és el seu propietari.
0: Uh-huh. Sí, sí, de fet,
1: i nosaltres hem vist...
0: Amb un mocador,
1: xulo, sí.
0: Sí. És que nosaltres hem vist allò, requisits. Sí. L'animal ha d'estar correctament vacunat,
1: exacte.
0: Com comentava, disposar d'un certificat veterinari vigent,
1: sí, sí.
0: I presentar un bon estat de salut i higiene,
1: exacte.
0: En el moment de la visita. A,
1: sí.
0: A més, durant l'estada al recinte, el gos ha de portar el mocador
1: sempre.
0: Identificatiu.
1: Sí.
0: No? Que sembla,
1: sí, sí.
0: Allò com un escolta.
1: Sí, no? Allò, sí, sí, és un folar.
0: Un folar.
1: És un folar i perquè, clar, evidentment, no? És que és de sentit comú. No pots entrar un gos allà.
0: I llavors diuen, les visites es duen a terme sempre amb autorització prèvia de l'equip assistencial.
1: Per suposat.
0: I tenen lloc a l'habitació del pacient.
1: Sí,
0: garantint la intimitat i el benestar de totes les persones implicades.
1: Ah, això mateix. Mm-hmm. Aleshores et reben a l'entrada, et venen a buscar a l'entrada i t'acompanyen. I clar, imagina't, per exemple, el Javi feia 2 mesos que no la veia.
0: Uh-huh.
1: Bueno, i ell ha tingut la sort de poder-la veure.
0: Sí.
1: Però, no sé, per exemple, algun client m'havia dit que tenia el marit, una clienta que tenia el marit malalt, no? I aquí Mollet, bueno, doncs ella el que havia fet, l'estratègia, això estic parlant de fa anys, eh?
0: Sí.
1: L'estratègia que tenia ella perquè el propietari pogués veure la seva gossa era posar-se en un lloc que des de la finestra, si ell s'aixecava, doncs Els veia.
0: Els veia.
1: Surt ara, que estic aquí. Okay. No sé. I aleshores ell la veia, però clar, no, la veia. Mm-hmm. No la podia tocar, no li podia fer mimitos, no... I clar, això està demostradíssim que és molt benefici... O sigui, el risc, desavantatge, quan tens tots aquests controls veterinaris i que l'animal està estupendo i així, sempre és beneficiós pel malalt.
0: Clar, de fet, posa que la iniciativa vol contribuir al benestar emocional dels pacients i reconèixer aquest vincle afectiu, no? Conèixer les persones.
1: És que ja estem tardant, eh? És que, o sigui, hi ha molts... per exemple, jo sé que a Barcelona, Hospital del Mar, Vall d'Hebron, hi han com associacions o, bueno, o professionals, no?, que ja tenen aquest vincle amb els hospitals, i no és el gos del propietari, però és un gos de teràpia, no?, que pot anar, pot entrar a l'hospital i visitar els
0: de
1: malalts
0: fet,
1: que ho vulguin, eh?
0: Cuidado, jo, de fet, no? En residències de gent gran també n'he vist que moltes residències de gent gran, clar, o fins i tot residències de persones amb discapacitat, sí, tenen algun animaló.
1: El tema hospital és diferent, perquè, clar, has de garantir t'has d'assegurar de moltes més coses, però a mi m'encanta que això sigui com una taca d'oli, no? Que les residències, que les teràpies amb animals, I ja, això ja és molt, molt xulo, perquè ja és el teu animal. Ja no és un animal de teràpia, que està fantàstic, eh? Vull dir que està molt bé, no? Però és una cosa que ja està per quedar-se. Uh-huh. Clar, jo entenc que aquesta experiència molts hospitals ho voldran fer. És que veuran els resultats, és que fliparan. És que n'estic convençudíssima.
0: Bueno, de fet, jo hem parlat que s'està fent a Sant Jaume de Calella i també al comarcal de la Selva, però que la intenció és estendre-ho també a l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o a l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. Vull
1: clar,
0: dir, que
1: això
0: s'està treballant a la zona de Girona.
1: Ah, exacte. Però, bueno, jo entenc que això és una cosa puntera, perquè aquí estem parlant de l'animal del propietari. Aquí estem parlant de que el seu animal el pugui anar a veure, perquè, com he dit abans, els de teràpia, ja entre cometes, ja és més fàcil que puguin entrar a hospitals i això, però és que està tan demostradíssim que és beneficiós.
0: A tu t'ha agradat el nom del projecte, Cors amb potes.
1: Cor amb potes. Amb potes. Sí, bueno, és que és així. És que són increïbles.
0: De fet, des del Col·legi de Veterinaris de Barcelona diuen que la iniciativa reforça el compromís amb això que comentem sovint amb la Cèlia, la visió integral de la salut amb la col·laboració de l'àmbit sanitari i el veterinari.
1: Clar. Sí, és que tots sabem de lo nostre, però és que tots ens podem ajudar, vull dir, és que és així de fàcil, no veig on està el problema, no? Jo més, no, tu més, no, tu saps de lo teu, jo sé de lo meu, ens posem d'acord, no? I pim, pim, pim, tot és per millorar, perquè això és per millorar, o sigui, la cara que posa el Javi quan la veu, bueno, és increïble.
0: De fet, podeu mirar per internet, segurament, si mireu això, doncs,
1: cor amb potes
0: i la història del Javi i la Lola, la Lola és la gossa, que va veure el Javi, doncs, això és increïble.
1: Sí, i n'hi ha... Podeu trobar moltes més de gossos de teràpia, per exemple, amb gent amb paràlisi, així, jo sempre recordaré, sempre, fa molts anys, igual fa 25 anys, una veterinària que ho va començar a fer, i recordaré sempre la imatge d'un Golden Retriever aplastant literalment un noi amb paràlisi cerebral que ha posat en una

0: diu la Cèlia, que són petites taques d'oli que es van estenent. Volem sí. finalitzar la temporada d'aquest 2025-2026. Sí. Moltíssimes gràcies, Cèlia.
1: A vosaltres. Bon feliç estiu.
0: I cuideu-vos molt.
1: Igualment.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
1: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
0: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogor a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu

0: per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Us hem dit, oi, que avui és el darrer espai del Posa't les Piles, el darrer programa d'aquesta temporada, d'aquesta cursa radiofònica 2025-2026. Bé, doncs el calaix és el que posa aquest punt i final i ho fem de la mà de la Policia Municipal de Mollet. Els hem volgut allò doncs, convidar perquè precisament en aquesta època de l'any que tothom ja, doncs, sempre diem, ja està en modo avión, no? Ja estan pensant, tothom està pensant en vacances, algunes persones ja estan gaudint d'elles, que ens facin allò 5 cèntims de recomanacions, consells de seguretat, que com ens deia jo el sergent de trànsit de la Policia Municipal de Mollet, en David Meses, qui és qui ens acompanya, ens deia, bé, de vegades són coses allò una miqueta de calaix, de seny, no? Molt bon dia, David.
1: Hola, bon dia, gràcies per la invitació.
0: Com esteu? Allò molt enfeinats ens estaven dient, perquè també ara doncs, tenim el Mollet Music Week i us teniu allò que desdoblar, no? Sí. Per fer cobertura del que és el dia a dia, més aquestes accions allò puntuals.
1: Exacte, tal i com dius, tenim una setmana una miqueta moguda, tenim la Mollet Music Week, tenim el cap de setmana Cercaviles i la final del Mundial també, que es posarà una pantalla a Can Volà. I com bé dius, ens hem de desdoblar, hem de donar suport a aquests actes i als concerts i demés, però també hem d'estar al carrer, a la prevenció i als incidents que vagin sorgint.
0: Tot ha anat bé fins ara, no?, en el Mollet Music Week, en comentaves allò, zero incidents, és a dir, que molt bé.
1: Sí, molt bé. És un espai on és molt familiar, els concerts hi va molta gent, estem tenint al voltant de 1.500-2.000 persones, zero incidents, no hem tingut cap fet destacable i en principi la gent està gaudint molt dels concerts.
0: De fet, fa unes setmanes hi havia doncs, la Junta de Seguretat Local que doncs, donava unes dades molt positives amb el descens de fets delictius a la ciutat i també fa un parell de setmanes s'activava el pla d'estiu que sobretot ens comentava, sobretot s'adreça a temes d'incivisme.
1: Sí, a la Junta Local de Seguretat és on ens coordinem tots els cossos de seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, juntament amb nosaltres. I com bé dius, les xifres han estat millorant els darrers mesos i ara doncs, fem el que denominem nosaltres a la Policia Municipal com a pla d'estiu, que és un pla intern on tenim una sèrie de planificacions concretes amb motiu de l'estudi que hem fet durant els anys d'aquells incidents que van sorgint a l'època d'estiu, és a dir, molestes per soroll, prevenció, robatoris d'habitatges que estan buits, etc.
0: No som una població d'estiueig.
1: No.
0: Però tenim molta activitat cultural. Just aquest any, al vell mig del mes d'agost, tindrem la festa major d'estiu, que tal qual, doncs, ara comentava el David, ara tenim el Mollet Music Week, també tindrem allò la final del Mundial, tenim allò Cercaviles, la setmana vinent tindrem la festa major de Gallecs,
1: sí, sí.
0: I bé, això és un no parar, que us obliga, jo deia, la festa major, que abans eren 4 o 5 dies, i ara, doncs, ja a partir del dia 10 comença, no?, amb sí. Les activitats de les colles.
1: Exacte.
0: Això, doncs, imagino que vosaltres en el que és la planificació doncs ho heu de tenir
1: en compte.
0: Sí,
1: les activitats lúdiques a Mollet s'han incrementat exponencialment. Sí que és veritat que a l'època d'estiu, tot i que la ciutat es buida una mica, les activitats s'omplen, sobretot la Festa Major, és l'acte més multitudinari que tenim juntament amb la Cabalgata de Reis i el Carnestoltes, i això que ens fa és posar més èmfasi a la planificació, en trobar gent, perquè nosaltres també la plantilla hi ha gent que està de vacances, tot i que és veritat que fan l'esforç per estar en aquest tipus d'actes, perquè ens agrada. I sí, a partir d'aquesta setmana que acabem, amb la final del Mundial, la festa de Gallecs, tenim una mica la parada de dues setmanes per poder planificar tot el que és la festa major i des de pràcticament dilluns que fa el Ball del Malfer, que és el primer acte que dona sortida a la festa major, fins l'altre dilluns ja és veritat que entre setmana no hi ha tants actes com el divendres, dissabte i diumenge, dilluns i dimarts, però estem allargant ja gairebé 6 o 7 dies de festa major.
0: Anem a parlar d'aquests consells més pràctics a adreçar a la ciutadania. Dèiem que no som ciutat d'estiueig, tot i que hi ha molta activitat cultural i festiva, però és veritat que hi ha unes èpoques, no? Ara, doncs, la gent aprofita i si pot, no?
1: Sí.
0: Que de vegades no es pot, doncs marxa uns dies per desconnectar, per descansar. Quins serien aquests consells que donaríeu, no? Per a aquelles persones que puguin gaudir de les vacances?
1: Doncs mira, els consells són una mica de seny i sentit comú. Són els consells que anem donant tots els anys. És veritat que a les zones residencials es nota més quan la gent marxa que no al centre de la població, i per tant aquells consells que puguem donar van enfocats, doncs, potser a no donar informació dels dies que marxem, quan marxem, no publicar a les xarxes socials en moment en directe on estem, quants dies estarem, etc. Són una mica de sentit comú. També aniria bé que els ciutadans, doncs, poguessin tenir algun veí de confiança que ens anés recollint el que és la correspondència, les cartes de correus. Aniria bé també que de tant en tant algun veí amb certa confiança, doncs, mirés el nostre habitatge, li podem facilitar unes claus de còpia, que ens pugi les persianes, que les baixi durant la nit, una mica que donem la sensació de que encara hi som allà.
0: Han canviat allò els modus operandi, o no? Ho dic allò perquè ja portem uns anys que es parlava molt dels marcadors, no sé si això continua, i també una recomanació des d'aquí que, encara que tu no hi siguis, que quan si puges per les escales i veus alguna cosa, encara que no sigui el teu habitatge, que avisis.
1: Exacte,
0: no?
1: Doncs no hem detectat aquest canvi que comentes, sí que és veritat que continuen apareixent marcadors, com bé dius. És important que els veïns que viuen en blocs de edificis, si pugen per les escales, doncs si els detecten ens puguin trucar. Nosaltres de seguida faríem el seguiment, avisar també els titulars dels domicilis, etc. Però com hem comentat també la Junta Local de Seguretat, aquest tipus de delicte ha descendit, ha baixat, i entre que no hi ha nous modus operandis i han baixat, jo crec que estem fent molt bona feina.
0: Ara que comentaves, ens posaríem allò en contacte amb el propietari. No sé si hi ha poblacions que funciona allò de marxo de vacances, facilito el meu contacte a la policia municipal. Això vosaltres teniu un llistat? És a dir, la gent pot adreçar-se i dir, escolti'm, jo ara marxaré i els deixo aquest contacte per si...
1: No, així com a tal, com dius, no.
0: No. Si no. Però hi ha municipis, sí, no? Jo no, ho he sentit.
1: No donaríem abast. El que sí que fem és que demanem a la gent, igual que als comerços, quan hi ha un robatori i salta l'alarma, que tingui les seves dades actualitzades. Nosaltres tenim accés al padró municipal i quan hem d'accedir, doncs allà surten les dades de la persona i sempre es demana un telèfon com a mínim de contacte o un correu electrònic. Això ens facilita a l'hora de poder contactar quan detectem qualsevol incident, ja sigui una fuita d'aigua, que està sortint aigua i afecta els veïns, que poden trucar perquè vinguin, tallem l'aixeta, o ja sigui que s'ha produït el robatori, no l'hem pogut evitar, i encara que puguem avisar el responsable perquè tanqui el seu domicili, perquè nosaltres podem posar una cinta, però si la porta està danyada no la podem arreglar, per ser titular.
0: David, ara que comentaves el tema dels comerços, m'imagino que també teniu allò trobades, no?, amb els comerciants de la ciutat i sí. També compartiu amb ells allò...
1: Exacte, juntament també ho fa Mossos d'Esquadra, que fa les xerrades amb les associacions de comerciants i demés. Nosaltres tenim la unitat de proximitat, que al capdavant hi és el sergent Baltasar Pérez, i ell és el que coordina aquestes reunions amb comerciants per donar consells a l'estiu, també l'època quan tenim la campanya de Nadal, per exemple, i ens mirem de coordinar entre tots per donar sortida i solució a la prevenció de la seguretat.
0: Algun consell específic per a aquelles persones més vulnerables? Sempre parlem de gent gran, no? Allò ara que comentem, doncs igual a l'immoble es queda més buit perquè la gent més jove marxa, però queden aquestes persones grans que més desvalgudes, sí. I que és més fàcil allò que et truqui alguna a la porta i que et digui, no, vinc a fer la revisió de...
1: Doncs, tal i com ho dius tu, sempre hi ha algú que es vol aprofitar de la gent gran, i els consells que donaríem és que desconfin dels desconeguts, que quan detectin qualsevol cosa que no és normal, que ens truquin, que moltes vegades no ens truquen perquè els hi dona vergonya, que no s'amoïnin, que nosaltres estem per això, per ajudar, que si detecten una persona que els truca, s'ha identificat i no ho tenen clar, que ens ho comuniquin i nosaltres ho comprovarem. Si ho veiem que està tot correcte, doncs li direm endavant, li pot deixar entrar, o ja podem identificar la persona i aquesta persona no podrà continuar fent aquest tipus d'estafa. En principi, només és que confiïn amb la policia municipal, que no els hi doni vergonya, i el sentit comú de desconfiar d'allò que no coneixen.
0: David, hem dit, ets sergent de trànsit.
1: Sí.
0: Jo no sé si també en aquesta època Doncs la gent circula més ràpid perquè van presses, no? Si teniu allò activat també, o sobretot... Ara que comentàvem, no?, que per sort al Mollet Music Week no hi ha hagut cap incident, esperem que per Festa Major tampoc, però és veritat que la gent surt més de nit, igual agafa el vehicle quan no toca.
1: Sí, no detectem això que comentes del tema de velocitat. És veritat que també els serveis tècnics de l'Ajuntament estan treballant, per exemple, amb els passos elevats que s'estan fent ara a la zona de Pompeu Fabra i més, per aquest tipus de requeriments que hem tingut, que es queixaven de que hi havia gent... Doncs que anava, circulava ràpid. En si, l'estiu el que fa és que hi ha molta gent al carrer, ens trobem sobretot vehicles amb la música alta, sí que incrementem també els controls d'alcoholèmia perquè clar, la gent surt més, sobretot hi ha molts joves de 18-19 que ja no tenen la universitat o els treballs tenen vacances, potser no surten de la població i volen sortir amb els companys i veure. Incrementem els controls d'alcoholèmia i de drogues, però en si no percebim que hi hagi un increment d'infraccions per aquest motiu.
0: Hem comentat allò que davant qualsevol dubte, inseguretat, podem trucar, no?, a la policia municipal.
1: Exacte.
0: No sé si directament a la policia o és més ràpid allò trucar al 112 i ja ens passaran amb vosaltres. Com va?
1: Pràcticament és el mateix, perquè ara la llei ens obliga doncs, a donar una certa informació de que la trucada es gravarà i de més, i al mateix temps que triguem en donar les dades al 112 és una mica el que triguem en rebre aquest comunicat que sentim automatitzat. Però és el mateix, la rapidesa és la mateixa, el servei és el mateix, la gent no cal que dubti entre el 112 o el nostre telèfon particular de Mollet, la resposta és immediata i no s'han d'amoïnar per això.
0: Les 24 hores del dia...
1: 24 hores, 365 dies.
0: Sí, allò que es diu 24-7, no?
1: Ah, allò... Sí, tal qual.
0: 24 hores als 7 dies de la setmana. Per aquells que marxen, doncs també aquests consells, no? Si han d'agafar transports, ja siguin avions, trens, que vigilin, no?, les pertinences.
1: Que vigilin les pertinences, que vagin amb temps, sobretot, que no vagin amb pressa, que no corrin, que tinguin sentit comú. O sigui, és la frase que potser a vegades diem que és el menys de comú dels sentits, però bueno, coses bàsiques com tenir les pertinences, la gent que marxi, a vegades també els recomanem que facin una relació amb números de sèrie del televisor, de coses que tinguin valor, de les joies, fotografies, i poca cosa més, que gaudeixin amb responsabilitat i amb tranquil·litat de que aquí a Mollet farem tot el possible perquè estiguin tranquils.
0: És veritat això que diu el David, que sempre hi ha aquesta recomanació de fer el llistat, fer fotografies, no sé si ho fem gaire.
1: No gaire, perquè a l'hora de quan ve la gent a posar una denúncia els hi demanem i és un tant per cent una mica baix. Uh-huh. Aquí presenta això.
0: Que això és important després, tant per si, no?, per l'assegurança com si hi ha possibilitat de recuperar. No?
1: Clar, nosaltres quan fem identificacions i hi ha gent que porta cert tipus de materials, doncs mirem a veure i contestem, per exemple, el telèfon mòbil, contestem l'e-mail, el número e-mail. Les joies, mirem, doncs, Mossos d'Esquadra té una base de dades on podem consultar, també les enviem, els televisors i tot això, tot el que es pugui denunciar amb número de sèrie, que estigui identificat, nosaltres al registre de Mossos d'Esquadra ho podem comprovar. Mm-hmm. És important.
0: Doncs, com ha dit el David, el més important és que la gent allò gaudeixi d'aquests dies de descans, que no és perquè hagis de marxar, sinó simplement trencar amb la rutina.
1: Sí, desconnectar una mica.
0: Desconnectar una mica, oblidar-nos de les presses, perquè són males conselleres, sí. I de vegades això és el que provoca doncs, l'accident, l'incident...
1: La distracció, o el que sigui, sí.
0: I després, doncs, bé, tenir una miqueta de sort, no?, que sempre va bé tenir sort.
1: Sí, això sempre.
0: David Meses, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per compartir aquests consells i també en la mesura del possible doncs que aquesta distribució de torns, doncs també que tingueu uns dies de descans i que els aprofitem.
1: Bueno, ja després de la Festa Major ja podem descansar una miqueta.
0: Molt bé. Poc,
1: Poc perquè... Poc perquè de seguida ve ja...
0: La Diada, la Fira d'Artesans...
1: Sí, no es para. No es para. Però gràcies per la invitació.
0: Adéu-siau, gràcies.
1: Adéu-siau, adéu.

0: Us hem dit que avui finalitzem el curs radiofònic del Posa't les piles i ho volem finalitzar tenint un record amb una persona que s'ha estimat la ràdio sempre i que fa doncs, justament un parell de mesos que ens ha deixat. Estem parlant de la Cati Vilardell. Quan es va crear Ràdio Mollet, al cap de poc temps van haver-hi allò un grup de dones i el... Penseu que tenien igual 40-50 anys, però ja els hi deien les iaies, les àvies de la ràdio, que ens mimaven sempre. La Cati ha marxat amb 95 anys i en aquests 95 anys sempre ens ha anat trucant, interessant-se per la gent de l'emissora. I estem parlant de la Cati Vilardell, també una abraçada ben forta al seu home, que és el Vicenç. I ella ens va fer un poema, precisament allò dedicat a la gent de la ràdio, i ens volem acomiadar això escoltant aquest poema que ella ens va dedicar i que vam poder gravar fa un parell d'anys, jo crec que la varen gravar. Així que, si us sembla, anem a escoltar-la i després us diem adeu.
1: Molt bon dia a tots. Aquest poema que recitaré us el dedico a tots vosaltres, a tots els que feu Ràdio Mollet, perquè sou molt poquets i feu una ràdio molt gran, molt gran. Bueno, ara recitarem el poema. Es titula L'amor és sec. Era un dia al dematí, un dia de primavera. Tu, alegre i riallera, passaves per un camí. On vas? Jo vaig dir-te. Al bosc vas contestar-me tu. No puc pas deixar venir. Però els teus ulls deien que sí i els teus ulls vaig escoltar. Com dos ocellets, sobre l'herba caminàvem, reien quan ens miràvem, jo alegre i tu ditjós. Sentir el meu cor palpitar, vull demanar-te un favor, una prova de l'amor que un dia em vas jurar-me. Què vols? Vas dir-me amb por. Com t'estimo tant i tant, a l'arrimar-me un sols instant, sols te demano un petó. I allà a la vora del camí, sota aquell cel pur i blau, vaig sentir els perfums suaus dels teus llavis de carmí. De pronta, vàrem fer un crit. Jo, de ràbia, tu, de por. Ja s'ha convertit en dolor el goig que havíem sentit. Allà a la vora del camí, un home sentat s'estava, murmurava, parlava sol, deia mal de tu i de mi. I jo també que aquell home, cor poc noble, no expliqués per tot el poble nostre moment d'alegria. Mentre tu m'hi vas arrimar-te, jo vaig dir-te per consolar-te. Si t'insulta, jo li pego. I aquell home contestà, per un pobre, un tros de pa, el va mirar i era sec.
0: Amb la veu de la Cati, que la gent de Ràdio Mollet recordarem sempre, posem en el dia d'avui el punt final en aquest Posa't les piles d'aquest divendres, però també de tot el curs radiofònic, i ho fem amb un tema d'en Joan Manel Serrat, perquè la Cati era una fan autèntica d'en Joan Manel Serrat. Sabem que molts de vosaltres també ho sou, nosaltres també, així que amb aquest Temps era temps us diem adeu i fins la temporada vinent, que serà el setembre, el dia 21. Reserveu-vos la data. Adéu-siau, bon estiu.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Ginestà tancarà avui divendres el Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el Parc de Calestrada en una gran celebració. El duet català serà l'encarregat de posar el punt final a la cinquena edició del Mollet Music Week, un festival que ha apropat la música i la cultura al llarg d'aquesta setmana a la nostra ciutat. En referència al concert d'aquesta nit, que començarà a partir de les 11, en Pau Serrasol s'ha fet un abans d'allò que han preparat. El cantant i compositor ha assegurat que el públic es trobarà amb una gran festa, tot i que també hi haurà espai per a instants més tendres i emocionants.
1: Doncs molta canya. Jo crec que aquest directe que hem preparat no va ser indiferent a la gent de Mollet. L'hem preparat amb la idea de que sigui una gran festa, molt energètic i també en algun moment així més relaxat en el que poder abraçar que tinguis al costat i poder cantar junts les cançons més tendres i més emocionals.
0: Una de les principals novetats de la gira és l'escenografia, la qual també lluirà avui a Mollet. En Pau Serrasolses ha destacat que han preparat una posada en escena completament nova, creada específicament per aquesta gira d'estiu. I en esports us informem que Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. Els pròxims 24, 25, 26 i 27 de juliol amova l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà de la mà de l'Ajuntament de Mollet ha organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè va en record de Germán Blasco, membre de l'associació que els va deixar l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera serà el 16è Open de Billar Americà de Mollet Memorial Germán Blasco. En total seran 256 billaristes d'arreu del territori que participaran en aquesta edició del campionat, el qual es considera el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors d'arreu d'Espanya. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una tuella amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. T'escoltem.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys a Barcelona ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada dalt a la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El cicle Això que no m'ensenyes del Museu Abelló continua. Aquest dijous el museu ha inaugurat una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle de Mercis Rossetti, qui a través de la impressió tèxtil i les planxes de llautó ha apostat per un projecte que tracta al voltant de les imatges com a prova de veracitat, forma de representar el món i de construir-lo. Per fer-ho, l'artista s'ha basat en el miracle de caminar sobre l'aigua, el qual afirma que permet lligar ciència i religió, dues disciplines que han utilitzat la imatge com a mostra del món. La colorimetria predominant és el daurat i Mercis Rossetti ha explicat als mitjans locals el perquè de l'elecció.
1: Sí, la cerca sempre ha sigut com buscar aquestes reminiscències en tot el que és l'art sacre, aquest art basat més en la demostració de poder, aquests daurats, aquests materials més nobles, que en aquest cas no és material noble perquè no és or, és llautó, però sí que hi ha aquesta estètica, igual que el tema de les teles també hi ha aquesta cerca d'apropar-nos a el que seria doncs, el llençol sant, no? Tots aquests materials.
0: Hipòtesis del miracle es construeix a partir d'una intersecció de dos llenguatges. Per una banda, la part tèxtil, on s'hi aprecia un zoom amb representacions del miracle, i per l'altra banda, 120 planxes de llautó daurat, on apareixen sabaters, un insecte capaç de caminar sobre l'aigua. I també us informem que la Colla de Diables de Mollet celebrarà aquest dissabte una macro-tabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb quatre cercaviles simultàniques que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La jornada començarà amb quatre cercaviles que sortiran simultàniament des de la plaça de l'Ajuntament, la Rambla Balmes, el Parc de les Pruneres i l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participaran els Diables, els residents de Castellbell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
2: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros, y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
1: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
3: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
1: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xàfogo a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant.

0: Salutacions, són 2 quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Ginestat encara avui divendres al Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el parc de Cal Estrada en una gran celebració. En parlarem amb Pau Serrasolses, cantant i compositor del grup, que ha assegurat que el públic es trobarà amb una gran festa. I la Colla de Diables de Mollet celebra demà dissabte una macrotabalada. Es tracta d'una jornada dedicada exclusivament als tabalers, que habitualment queden en un segon plat durant els correfocs. I el cicle Això que no m'ensenyes del Museu Abelló continua. Aquest dijous el museu ha inaugurat una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle de Mercè Rossetti. I en esports, Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. Els pròxims 23, 24, 25 i 26 de juliol, a MOBA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
3: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
4: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
5: Hola, Anna.
6: Hola, Àlex.
5: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
6: Va, sí, va, comencem.
4: Museu Particular.
5: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
6: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'explicaràs.
5: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan, o com a mínim quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten, fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i de més, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
6: Sí, una mica com ara, realment, no?
5: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de Feng Shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança, vale, i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
6: Sí, sí, i tant. Per suposat, vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
5: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, no?, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
6: Ah, sí?
5: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanquí.
6: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
5: És català i és montblanquí, mal tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
6: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
5: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un montblanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va fer va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç. Evidentment, eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, que se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
6: Això em sona haver-ho vist.
5: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien de juntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
6: Supersostenible.
5: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho, va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no les soldava. Sents, eh?
6: Va, és la màquina, eh?
5: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
6: La de mosques, clar.
5: Què puc fer? No? Xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
6: Que això serien les cortines de cadenetes.
5: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957 patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a l'intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió, passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
6: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
5: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
6: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu, i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
1: Doncs jo entenc que hauria de ser, en aquest cas, el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara, tots clar, molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
1: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes amb aquestes
0: sí,
1: cortines,
0: sí.
1: Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no ho soc,
1: sí,
0: montblanquina.
1: Ja, a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li ha fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa 2. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret, i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pep Espaliu la va fer, el Pep Espaliu va patir sida, i Luis era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. No? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna. Vale, pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor, ho dic bé?
1: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
1: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
1: És un sí però no.
0: És un sí però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
1: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
1: dir, es poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I. I llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
1: Aquest sí, però no.
0: Que ja et vaig a riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
1: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no, una imatge, però per l'altra es veiés
0: una altra.
1: Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar, que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
1: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Cas que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: Cómo me mira, el deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Ay. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. Primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fet un fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la Batguial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui en tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara, clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la Batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellosa, no hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: musical.
1: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
0: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 17 de juliol. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Ginestà tancarà avui divendres al Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el parc de Cala Estrada en una gran celebració. Pau Serrasolses, cantant i compositor del grup, ha parlat amb Ràdio Mollet i ha dit que el públic es trobarà una gran festa. I la Colla dels Diables de Mollet celebrarà aquest dissabte una macrotabalada. Es tracta d'una jornada dedicada exclusivament als tabalers que habitualment queden en un segon plat durant els correfocs. I el cicle Això que no m'ensenyes del Museu Abelló continua. Aquest dijous el museu ha inaugurat una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle de Mercès Rossetti, qui ha apostat per un projecte on dialoguen ciència i religió. I en esports, Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. I és que els pròxims 23, 24, 25 i 26 de juliol, a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament, han organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jorge Ascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Ginestà tancarà avui divendres el Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el parc de Cala Estrada en una gran celebració. El duet català serà l'encarregat de posar el punt i final a la cinquena edició del Mollet Music Week, un festival que ha apropat la música i la cultura al llarg d'aquesta setmana a la nostra ciutat, en referència al concert d'aquesta nit, que comença a les 11. En Pau Serrasolses ha fet un avanç d'allò que han preparat. El cantant i compositor ha assegurat que el públic es trobarà amb una gran festa, tot i que també hi haurà espai per instants més tendres i emocionants.
2: Doncs molta canya. Jo crec que aquest directe que hem preparat no serà diferent a la gent de Mollet. L'hem preparat amb la idea de que sigui una gran festa, molt energètic i també en algun moment així més relaxat en el que poder abraçar que tinguis al costat i poder cantar junts les cançons més tendres i més emocionals.
1: El concert de Mollet serà una nova oportunitat perquè els seguidors escoltin en directe les cançons més conegudes de la banda, juntament amb els temes més recents. El repertori combinarà els grans èxits dels grups amb noves propostes, mantenint el segell musical que els ha consolidat com una de les formacions destacades del panorama català. És precisament aquest equilibri entre l'energia i la sensibilitat que forma part de la identitat del grup, és un dels trets que han volgut potenciar en aquest nou espectacle. Una de les principals novetats de la gira és l'escenografia, la qual també lluirà Mollet. Pau Serrasolses ha destacat que han preparat una posada en escena completament nova, creada específicament per aquesta gira.
2: Sí, portem una escenografia nova. Jo crec que és millor que la gent ho vegi en directe. No sé si ho he d'explicar així. Crec que l'impacte és més gran quan ho veus en directe, però sí, portem una escenografia nova que hem fet especialment per aquesta gira.
1: Amb aquesta actuació, el Mollet Music Week abaixarà el taló d'una nova edició del festival. Ginestà afronta la cita amb la voluntat de compartir una nit especial amb el públic i donar continuïtat a una gira que, segons explica Pau Serrasolses, recorrerà, volíem dir, una cinquantena d'escenaris fins al novembre amb un espectacle renovat, també musicalment, però també visualment.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I el cicle Això que no m'ensenyes del Museu Abelló continua, i és que ahir dijous el museu va inaugurar una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle de Narcís Rossetti, qui a través de la impressió tèxtil i planxes de llautó ha apostat per un projecte que tracta al voltant de les imatges com a prova de veracitat, forma de representar el món i de construir-lo. Per fer-ho, l'artista s'ha basat en el miracle de caminar sobre l'aigua, el qual afirma que permet lligar ciència i religió, dues disciplines que han utilitzat amb la imatge com a mostra del món. La clorimetria predomina

0: és el daurat i Mercès Rossetti ha explicat als mitjans locals el perquè de l'elecció.
1: Sí, la cerca sempre ha sigut com buscar aquestes reminiscències en tot el que és l'art sacre, aquest art basat més en la demostració de poder, aquests daurats, aquests materials més nobles, que en aquest cas no és material noble perquè no és or, és autor, però sí que hi ha aquesta estètica, igual que el tema de les teles també hi ha aquesta cerca d'apropar-nos a el que seria doncs, el llençol sant, no? Tots aquests materials.
0: Hipòtesis del miracle es construeix a partir d'una intersecció de dos llenguatges. Per una banda, la part tèxtil, on s'hi aprecia un zoom amb representacions del miracle, i per l'altra banda, 120 planxes de llautó daurat on apareixen sabaters, un insecte capaç de caminar sobre l'aigua. Això que no m'ensenyes és un cicle d'exposicions que va començar l'estiu del 2025 de la mà de Mercè Vila per mostrar allò que és discret i que mai voldria exposar-se en un aparador. La darrera de les propostes, segons ha explicat Rossetti, va començar a dibuixar-se fa més d'un any.
1: Doncs amb aquest projecte el vaig començar fa més o menys un any i mig. Aquella peça sí que doncs, gairebé un any fent-la, no? Perquè primer hi havia tota la part de cerca, documentació, fotografia, enregistrament, vídeo, no? Per arribar a aquesta peça. I les altres són una mica posteriors, perquè és aquesta bifurcació que us comentava del projecte, però no sabria dir-te, no? Perquè tot comença una mica alhora i a poc es va destriant.
0: El cicle d'exposicions s'allargarà fins a l'estiu de l'any vinent i comptarà amb un total de 6 artistes als quals s'aniran mostrant les seves interpretacions sobre els secrets. La Colla de Diables de Mollet celebrarà aquest dissabte una macrotabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb 4 cercaviles simultànies que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La vocal de la Junta, Esther García Canet, ha explicat que la iniciativa va néixer per donar protagonisme al que mereixen els tabalers, perquè habitualment queden en un segon pla durant els correfocs.
2: És un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir. Llavors és una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
0: La jornada començarà amb 4 cercaviles que sortiran simultàniament des de l'Ajuntament, la Rambla Balmes, el Parc de les Poneres i l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participaran els Diables els Resistents de Castellbell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu.
2: Bé, aquest any contem amb Diables els Resistents, de Castellbell i el Vilar, contem amb els Diables de la Maurina, amb els Diables de Sant Adrià. Sortirem des de 4 punts, un és l'Ajuntament Nou, l'altre és el Cap de Dalt de la Rambla, el Parc de les Pruneres i des de l'Institut Aigua Viva. Llavors són com uns traçats molt rectes que confluiran fins al final a Plaça Prat de la Riba, com ja he dit anteriorment, per fer doncs, els seus lluïments cada colla i un lluïment final.
0: La macrotabalada culminarà amb l'actuació conjunta de totes les colles participants. La programació s'allegarà fins a la 1 de la matinada i un cop acabat l'acte, els membres de les colles compartiran un sopar de germanor i una festa per posar el punt i final a la jornada.
2: Com he dit, és un acte que la colla considera rellevant i llavors doncs, el que fem és un sopar de germanor amb totes les colles que ens acompanyen perquè, evidentment, ja que venen, doncs, com a mínim tenir un detall amb ells, no? I que vulguin tornar a gaudir amb nosaltres i de tornar a venir a Mollet. I llavors doncs, també fem una mica de festeta perquè és una mica com la prèvia ja a Festa Major, llavors molta gent se n'anirà de vacances, però volem fer colla, volem estar units i llavors farem un sopar amb DJ, que aquest any coincideix que és un membre també de la colla, i llavors doncs, convidem a tothom que vulgui a participar de l'acte.
0: En cada cercavila es faran malabars de foc i per finalitzar es farà un petit lluïment de tabals de pirotècnia a la plaça Prat de la Riba.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada. A les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i per tant la xafogor és immensa, una situació ja diem clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Sa Torres de l'Avinguda Llibertat, número 36. I Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. Els pròxims dies 23, 24, 25 i 26 de juliol, a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà. La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè va en record de Germán Blasco, membre de l'associació que els va deixar l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera serà el 16è Open de Billar Americà de Mollet Memorial Germán Blasco. En total seran 256 billaristes d'arreu del territori que participaran en aquesta 16a edició del campionat, el qual és considerat el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors d'arreu d'Espanya. Durant quatre dies, el Mercat Vell acollirà 60 hores de joc, les quals es repartiran des de dijous fins diumenge amb quatre quadrants de 32 doble K europeu. Començarà dijous amb tres quadrants individuals. Divendres se'n disputaran dos, un al matí de parella escocesa i un altre de popular, i dissabte serà el torn dels tres quadrants següents, i diumenge ja arribarà la jornada més emocionant. Gerard Camp, president de MOVA, ha comentat que diumenge és el dia més atractiu amb competicions que van des de vuitens fins a les finals.
4: Ho deixem tot a diumenge perquè sigui el més atractiu, que us convido que vingueu perquè és espectacular el que hi ha allà, i el diumenge és des de les 10 del matí, és vuitens, quarts, semis i finals. Llavors, esperem que cap a les 8 de la tarda del diumenge tot estigui.
2: Els més de 200 participants es distribuiran en quatre categories: popular, parella escocesa Open, parella escocesa popular i Catalunya. Hi participaran billaristes d'arreu de Catalunya, així com Balears, la Comunitat Valenciana i l'Aragó. Gerard Camp ha destacat grans billaristes com Damián Rodríguez, campió del món a Las Vegas de bola nou, o Marc Bros, també campió del món però en categoria amateur.
4: A la vora 30 aragonesos, que entre ells està l'actual campió del món de la UNA, Damián Rodríguez, aquest any ve, o sigui, campió del món d'aquest mes de maig a Las Vegas amb la UNA, ve a jugar al nostre Open, un orgull. És un noi que ja havia jugat i havia guanyat, sempre fet posicions, però va guanyar un Open nostre, Damián Rodríguez. També ve el Marc Bros, que és de Castellà, és un amic nostre de Castellà que juga a les nostres lligues de MOVA, que ha quedat campió del món de segones, també en el mateix torneig, però categoria segones a la UNA.
2: Una altra de les aparicions estel·lars en aquest Open serà la visita de Nacho Smith, actual campió del món, que tot i que no prendrà part a la competició, acompanyarà els jugadors i viurà l'ambient del Mercat Vell. Un altre dels trets més destacats d'aquesta edició de l'Open de Mollet és la dotació econòmica dels premis. Enguany han fet un salt i han incrementat la partida a 15.400 euros, 1.000 euros més que en altres edicions. A més, també hi ha tres premis destacats, que són millor jugador molletà, millor fèmina i millor júnior. Amova organitza l'Open des de fa ja 16 edicions i s'ha consolidat com una data assenyalada en el calendari esportiu molletà. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha remarcat que aquesta fita és molt gran i ha agraït la feina feta a Amova.
5: Aquest Open de Villar, que ja fa 16 edicions que passarà a la nostra ciutat, és la mostra, no?, de com un esdeveniment pot anar creixent i com pot consolidar-se, finalment, com una fita absolutament essencial dintre del calendari esportiu de la nostra ciutat. I com a alcaldessa i com a molletana, doncs, donar-li les gràcies a Mova per ser capaç d'organitzar aquest esdeveniment tan important, perquè no només és un referent municipal, no?, i local, sinó que va molt més enllà de la nostra ciutat i es converteix en un referent, doncs, nacional i internacional.
2: De la seva banda, Leo Conde, regidor d'Esports a Mollet, s'ha sumat a les paraules de l'alcaldessa i ha afegit que l'Open és un esdeveniment molt subratllat a l'agenda molletana.
6: Tenim moltes esdeveniments dintre de Mollet que estan marcades dintre del calendari esportiu i crec, i puc dir-ho amb tota la seguretat, que les vostres són de les que estan subratllades, no? Pues la seva importància. No? I com que s'ha dit tot, m'agradaria primer donar-te les gràcies. Tot això no seria possible sense vosaltres, sense tu i els teus col·laboradors, amb la il·lusió, amb totes les ganes que poseu en aquestes cites. I, bueno, per nosaltres és un orgull tindre al nostre costat, a la nostra ciutat.
2: El Mercat Vell, doncs, serà l'escenari d'aquest Open amb 12 taules de billar i serà l'escenari del millor torneig de billar americà que es pot veure a Catalunya. El campus d'estiu de la Unió Deportiva Lourdes ha viscut avui una jornada molt especial amb la visita de Jonathan Soriano, exjugador de futbol professional amb una destacada trajectòria en clubs com el Red Bull Salzburg, el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol. Durant la seva estada al club, Soriano ha compartit amb els nens i nenes la seva experiència al futbol d'elit, explicant el seu recorregut esportiu, els valors que l'han acompanyat al llarg de la seva carrera i la importància del treball, l'esforç i la constància per assolir els objectius. Així ho ha explicat el mateix Jonathan Soriano.
7: Al final és com tot, quan el missatge arriba d'una persona que ha sigut professional o s'ha dedicat a allò, a vegades arriba d'una altra manera, perquè és una mica l'experiència pròpia. Si jo els dic, escolta, heu d'estudiar, heu de ser disciplinats, heu d'intentar fer les coses bé, doncs potser sí que pensen, home, si quan el missatge ve d'una persona que s'ha dedicat, a vegades cala una miqueta més.
2: La visita també ha tingut una vessant molt pràctica, ja que els joves futbolistes han pogut gaudir d'una sessió de tecnificació dirigida pel mateix Jonathan Soriano, a més de compartir estones de joc amb ell sobre la gespa, una experiència única que els ha permès aprendre de primera mà d'un referent del futbol professional. Soriano s'ha mostrat content d'haver pogut gaudir d'aquesta estona amb els nens i nenes del club.
7: Jo estic orgullós de la feina que estan fent tota aquesta gent i bueno, és el que he dit abans. Pogués estar aquí un dia i pogués estar amb ells i disfrutar d'un dia calorós però maco fent esport, doncs jo estic més que satisfet. És molt maco perquè veus tota la gent amb aquesta humilitat, amb aquestes ganes de voler millorar. És una cosa que és fantàstic, sobretot perquè veure com disfruten els nanos crec que és una miqueta l'alegria de tots.
2: De fet, per l'edat d'alguns nens i nenes, ni tan sols coneixien el jugador, però igualment s'ha mostrat il·lusionats a l'escoltar que ha entrenat amb Guardiola, Luis Enrique, o ha jugat i ha entrenat també amb Messi, Villa o Ibrahimovic. Els més petits s'han quedat amb el missatge que per aconseguir estar en un equip professional s'ha de tenir molta constància i disciplina. Escoltem la Mireia, l'Adrià i la Gala.
8: M'ha encantat, és una experiència molt bonica haver estat parlant amb un exjugador de Red Bull i del Barça, m'agrada molt.
9: Pues molt bé, a mi m'ha agradat molt veure un exjugador del Barcelona, m'ha agradat molt i pues, ho estic disfrutant molt.
10: No el coneixia, però ha sigut molt interessant perquè ens ha explicat la seva vida i era molt interessant la seva vida. Sí, impressiona perquè a mi m'agradaria ser com ell, però no sé si arribaré.
2: Des de la Lourdes ha volgut agrair a Jonathan Soriano la seva proximitat, implicació i generositat amb tots els infants. El president del club, Fernando Diago, ha volgut destacar que la visita té com a objectiu formar en valor els nens i nenes i explicar-los que arribar a l'elit és cosa de molt pocs.
11: I d'això es tracta, que la gent que ha sigut professional del món de futbol els ensenyi als nanos que no tot és de color de rosa, però que l'important i el principal és formar-se en valors i disfrutar del esport. Que els nanos siguin conscients que d'això no es menja i que el futbol és una etapa professional molt curta i que s'ha d'aprofitar i disfrutar-la.
2: El campus de la Lourdes està format per una cinquantena de nois i noies i s'allargarà fins la darrera setmana de juliol. L'Ajuntament de Mollet ha rebut aquest dijous el primer equip de la Molletense per reconèixer l'ascens a Primera Catalana aconseguit aquesta temporada. L'acte s'ha celebrat a la sala de plens del consistori i ha comptat amb la presència de part de la plantilla del primer equip, així com del regidor d'Esports. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat que l'èxit de la Molletense és un èxit per tota la ciutat de Mollet.
12: L'èxit del primer equip de la Unió Deportiva Molletense és també un èxit per la ciutat de Mollet. I ho és perquè vosaltres portareu, i ja heu portat i continuareu portant el nom de la ciutat de Mollet molt amunt, i això és molt important per la ciutat, però sobretot perquè sou exemple i sou referent per totes les persones, no? Tots els nens i nenes que venen empenyent, no? Per sota vostra. Per tant, gràcies per aquest esforç, felicitats per aquest esforç.
2: Per la seva banda, el president de la Molletense, Quico Montoya, s'ha mostrat orgullós del que ha aconseguit l'equip i ha assegurat que defensaran el nom de Mollet arreu de Catalunya en aquesta nova etapa Primera Catalana. Montoya també ha aprofitat l'acte, en to de broma i davant els representants municipals, per dir que esperen poder comptar amb el suport de l'Ajuntament en aquesta nova temporada.
13: Molt orgullosos d'haver aconseguit aquest èxit, de defensar-lo, sobretot de l'any que ve, i esperem comptar amb la col·laboració de... Bueno, ja que estàs aquí de l'Ajuntament, hem de fer molts quilòmetres a l'any que ve. I, bueno, no, més que res, doncs, bueno, defensarem el nom de Mollet i volem deixar-ho ben alt per totes les parts. La nostra, com a club esportiu i esportivament parlant, i com a institució, doncs, crec que també sou importants perquè això es pugui portar a terme.
2: L'ascens culmina una temporada històrica per la Molletense, que la pròxima campanya competirà després de 10 temporades a Primera Catalana.

I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. Ginestar tanca avui divendres el Mollet Music Week amb un concert a les 11 del vespre al Parc de Cal Estrada. I la colla de Diables de Mollet celebra demà dissabte una macrotabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabalers que habitualment queden en un segon pla quan es fan els correfocs. I el cicle Això que no m'ensenyes del Museu Balló continua i ahir dijous el museu va inaugurar una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle de Narcís Rossetti, que ha apostat per un projecte on dialoguen ciència i religió. I en esports, Mollet es torna a posar al centre del panorama del billar català amb una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet que tindrà lloc a partir del proper dijous. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui, per problemes d'agenda amb la regidora Carme Eulària de Junts per Catalunya a Mollet, no podrem dur a terme aquest espai i és per això que fins aquí aquest programa. Ja ens emplacem el proper dilluns a tornar-nos a escoltar, com sempre, a partir de 2:15 al 96.3 de la FM.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Pals i botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada dalt a la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science in Medicine and Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure l'influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només del sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones el seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipí i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura, i a més som bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència de la incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, si tenen molt estrès, no? O si són atletes, que tenen, no, 3 vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones, també a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut 4 fills i 4 parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no?, si ets esportista del rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no?, i envies sang, la mantens també, no?, mantenir una salut sexual, una bona sexualitat. També se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència, en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen 3 vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol, presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no?, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Val? Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no?, en aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no?, que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no?, que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
2: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
2: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
1: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
2: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
3: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem clarament, del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
6: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
7: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
6: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
7: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
6: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
1: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000

0: catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
2: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
1: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
2: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
1: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
3: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
4: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
5: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
3: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
7: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
9: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
8: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
10: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
11: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, si us plau, trucar ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
10: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
12: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
13: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
14: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcat, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
12: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període del risc d'incendi forestal.
6: Notícies en xarxa.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
7: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
0: Justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del modular i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
15: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del modular, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
16: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
15: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescot Televisió, Roser Jordà.
17: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
18: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
17: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Maraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
19: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
20: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna i posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
19: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
0: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres, de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
21: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
22: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
21: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i han destacat una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
0: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
24: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua per al públic més majoritari.
23: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
0: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
7: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
0: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
25: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Peralbo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partidó, explica què fa especial aquesta 37a edició.
26: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara des de l'altaveu reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro.
25: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
0: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
1: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
0: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
7: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
2: Bon dia, Marta. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
3: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
2: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex, Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central, que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a tres temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
4: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Ladies. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de tres temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
2: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
5: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
2: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Aua Santas Milanesa de Portugal.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: ¿Sabías que...?
4: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
7: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
5: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
8: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades. Coincidirà amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
9: El que fa és permetre traçabilitat de vides que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
5: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
8: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
5: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
8: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
5: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Ha localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
8: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i la per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
5: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
3: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
5: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada. A les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i per tant la xafogó és immensa, una situació ja diem clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
11: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
7: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
11: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
7: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
11: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
5: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
13: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
12: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
13: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
12: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
5: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
14: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
15: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
16: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
14: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
5: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
8: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
5: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
18: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
17: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
5: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
20: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, trucar ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
19: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
5: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
21: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
22: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
23: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
21: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període del risc d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa.
5: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés.
8: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
5: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
24: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
25: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
24: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
5: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central del Maraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
26: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president,
1: Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que el Maraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
2: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
1: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Maraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
5: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
3: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
4: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
3: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
5: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
8: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
5: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
8: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
5: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
6: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
9: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
6: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
26: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
5: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia.
7: Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Biennal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
10: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua per al públic més majoritari.
7: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Biennal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
5: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
11: El llegat de Jaume I el Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge 750 anys a la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
12: Discursos que busquen simplificar allò que és complex de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
11: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
5: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
8: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
5: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
13: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Reial Societat.
15: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
13: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a tres temporades al club club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
14: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
13: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol, de la final del Mundial, l'Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que per cert ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
5: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. We'll be right back.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: No te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseo.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
9: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
2: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
10: Salut. Por vuestra familia perfecta.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

mantindrem la nostra dinàmica. De fet, tindrem avui a Carla Ramos, la nostra companya Carla, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat a la nostra ciutat. Després, avui, tancarem el Posar les Piles parlant amb el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet Baix Vallès, a l'Eduard Vides. Comentarem una miqueta això, doncs, com ha anat aquest curs també a Creu Roja. Després tindrem l'actualitat esportiva. Avui ve marcada per la presentació de l'Open de billar americà i el nostre company, l'Àlex Pérez, ha tingut oportunitat de parlar amb el Gerard Camp, que és l'organitzador d'aquest esdeveniment, d'aquest Open de billar americà. També tindrem a l'Espai de Gats i Gossos i avui parlarem amb una de les nostres veterinàries de referència. Ja sabeu que tenim a la Rosa i a la Cèlia, doncs avui conversarem amb Cèlia Roig i farem referència a un projecte que jo crec que ens agradarà a tots, que ens presentarà la Cèlia i que es diu Cors amb Potes. I a la recta final del programa tindrem a l'Espai del Calaix, i avui el Calaix el compartirem amb agents de la Policia Municipal de Mollet del Vallès, i és que volem marxar, doncs, segurs, i els hi demanarem que ens facin 5 cèntims de consells de seguretat cara a aquesta època de l'any. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Quins temes destaquem en el dia d'avui?
1: Doncs aprofitant que és divendres, comencem per algú festiu, no? I és que la colla de Diables de Mollet celebra demà dissabte una macro-tabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb 4 cercaviles simultànies que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La vocal de la Junta, l'Esther García Canet, ha explicat que la iniciativa va néixer per donar protagonisme que mereixen els tabalers que habitualment queden en un segon pla durant els correfocs.
2: Un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir llavors. És una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
1: La jornada començarà amb 4 cercaviles que sortiran simultàniament des de la plaça de l'Ajuntament, una altra des de la Rambla Balmes, una altra des del Parc de les Pruneres i la darrera des de l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participaran els Diables, els Resistents de Castellbell i el Vilà, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu. La macro-tabalada culminarà amb l'actuació conjunta de totes les colles a participants i, de fet, la programació s'allargarà fins la 1 de la matinada i un cop acabat l'acte, els membres de les colles compartiran un sopar de germanor i una festa per posar el punt final d'aquesta jornada. Recordem que surten demà aquesta macro-tabalada a partir de les 8 del vespre des d'aquests 4 punts doncs d'aquí de la nostra ciutat.
0: De fet, demà en el centre tronarà, podem dir, eh?
1: Sí.
0: Amb aquests tabals que sonaran allò tots alhora. Fantàstic. Més coses a nivell esportiu, després tindrem l'apartat esportiu, però és que ja ahir hi havia activitat, no?, al consistori molletà, hi havia una recepció institucional.
1: Doncs sí. Sí, ens agrada celebrar, eh? I doncs ja fa setmanes que venim comentant que el primer equip de la Unió Esportiva Molletense ha aconseguit finalment aquest ascens a primera catalana i doncs l'Ajuntament de Mollet els ha rebut aquest dijous el primer equip doncs, per aquest èxit assolit. L'acte s'ha celebrat a la sala de plens del consistori i ha comptat amb la presència de part de la plantilla del primer equip, així com també del regidor d'Esports i de la mateixa alcaldessa Mireia Dionisio. El president de la Unió Esportiva Molletense, Quico Montoya, ja s'ha mostrat orgullós del que ha aconseguit l'equip i ha assegurat que defensaran el nom de Mollet arreu de Catalunya en aquesta nova etapa a primera catalana. Montoya també ha aprofitat la

0: contactar amb to de broma i davant doncs, dels representants municipals per dir que esperen poder comptar amb el suport de l'Ajuntament en aquesta nova temporada.
1: Molt orgullosos d'haver aconseguit aquest èxit, de defensar-lo sobretot de l'any que ve, i esperem comptar amb la col·laboració de... Bueno, ja que estàs aquí de l'Ajuntament, hem de fer molts quilòmetres l'any que ve. I, bueno, no, més que res, doncs, bueno, defensarem el nom de Mollet i volem deixar-ho ben alt per totes les parts. La nostra, com a club esportiu i esportivament parlant, i com a institució, doncs, crec que també sou importants perquè això es pugui portar a terme.
0: Per la seva banda, l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat que aquest èxit de la Molletense és un èxit per tota la ciutat de Mollet. Recordem que l'ascens culmina una temporada històrica per la Molletense, que la pròxima temporada competirà després de 10 temporades a Primera Catalana. Així que, doncs, que ahir a la tarda, motiu de celebració.
2: Molt bé, imagino que també la pretemporada deuen iniciar-la a finals de, no? Finals mitjans d'agost, segurament.
0: Sí, en principi,
2: no?
0: Que s'acostumen a ser les dates en què aniran doncs, coneixent els rivals, perquè al final són nous també per ells, així que aniran doncs, coneixent els rivals, veient quines són les tàctiques de joc i anar doncs, ajustant també el seu per aconseguir tots els èxits possibles.
2: A veure si és possible jo, doncs, això, que aquest canvi doncs, es visqui amb alegria i tinguin molts guanys.
0: Segur que serà així.
2: Carla, ho deixem anar aquí. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Emma,
2: que vagi
0: bé.
2: Adéu-siau. Anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació xafogosa una altra vegada, la que ens espera aquest divendres, però a hores d'ara ha baixat una miqueta la temperatura, sobretot a les comarques interiors respecte als últims matins. També amb aquests núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa humitat, que s'aniran movent per les comarques de la Catalunya central, de la costa, sobretot també de l'Ebre, però seran núvols que es desfaran. Aquesta tarda algun núvolot més potent arribarà a créixer cap a l'Alt Ripollès, també a la Terra Alta, amb algun ruixadet molt fugaç, però sobretot tornarà a ser una jornada molt pesada amb aquesta humitat elevada durant tot el dia. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que per finalitzar aquest curs radiofònic hem volgut tenir aquest contacte que sempre intentem de sostenir amb les entitats també de caire social que tenim a la ciutat, com ara Càritas i Creu Roja. Càritas ja fa un parell de o tres de setmanes que ens van acompanyar i avui és el tècnic referent de l'Assemblea Local de Creu Roja, Mollet Baix Vallès, l'Eduard Vides, que el tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Eduard.
1: Gràcies.
0: Que, de fet, l'Eduard ha tornat a l'Assemblea fa uns mesos també, no?
1: Sí,
0: vull dir que
1: sí, estic.
0: Va fer allò, una marxa, no?, un canvi, sí. I ara el tenim de nou per aquí a Mollet.
1: Sí, vaig haver de marxar a una altra zona, a la zona del Baix Llobregat, i he estat 2 anys i poc allà, i ara de cara a setembre ja estaré 100% aquí de tornada.
0: Molt
1: al Baix Vallès i a Mollet.
0: M'imagino que l'acollida bé, no?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tens l'equip, allò que deies bé, gairebé som els, no?, les mateixes persones...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tinc un equip fabulós.
0: Un equipàs.
1: Un equipàs, tant tècnic com de voluntaris. Una gent supercompromesa, amb ganes i motivadíssima.
0: Eduard, no sé què és el que t'has trobat. Jo ara estava comentant, no?, mirava que estàveu fent allò com tancament, no?, de tallers, de cursos que s'han desenvolupat, no?, amb gent gran. També vau fer tallers de... He vist allò de... cuidar els que cuiden, tallers d'emocions... Pensava,
1: sí,
0: que important és el tema del benestar emocional. Veig que ho teniu molt present a Creu,
1: sí,
0: Roja.
1: Sí, sí, el tema de la salut mental en general és un dels grans temes, no?, que ens preocupa. Clar, això afecta a totes les edats, no? No és algo que agafi una edat determinada. I en aquí, tant el que són, per exemple, el col·lectiu de dones, en aquí sí que s'han muntat i es continuaran fent al llarg de tot l'any tallers per a dones on a banda d'intercanviar coneixements, es treballarà el tema del benestar emocional, espais per compartir, escoltar i, bueno, i sentir-se a gust amb si mateix, no? Són grups igualment amb temes de gent gran. Sí que m'he trobat que s'ha incrementat durant aquests 2 anys la intervenció sobre aquest col·lectiu, no? Estem parlant d'aproximadament unes 35-40 persones que de manera regular i setmanalment es fan tallers, no? Tallers els clàssics tallers de memòria, no?
0: O d'activitat física, no?
1: Activitat física, sí. Però també hi ha altres activitats més diferents, no? Recentment van fer una petita obra de teatre, no?
0: Ah, també, bé, sí.
1: I realment va ser una de les activitats, per mi, que em vaig trobar més emocionant, no? Perquè veus que persones grans que pateixen el que li diem la soledat no desitjada, troben un grup de persones grans i no tan grans, que on es poden desenvolupar, on es poden relacionar i bueno, millorar el benestar emocional, no?, de cadascuna d'elles, no?
0: M'imagino que vosaltres també heu tingut força feina, m'imagino, amb el tema de la regularització. He vist que heu fet també tallers d'empadronament. No sé si està vinculat amb el tema de regularització, que hagueu tingut més demanda. Evidentment, els serveis socials de l'Ajuntament,
1: sí,
0: haureu derivat allò a persones,
1: sí,
0: perquè necessitaven, no? Però, per exemple, també ens comentaven des de l'escola d'adults que això també els hi havia afectat, perquè hi havia persones que havien demanat...
1: Sí, sí, quan es va obrir el tema de la regularització, un dels documents necessaris per sol·licitar aquesta regularització era el certificat de vulnerabilitat. Aquest certificat estaven habilitats no només les administracions públiques, sinó també les entitats. I bueno, la persona que complís el requisit es podria adreçar a aquestes entitats que els emetrien aquest certificat de vulnerabilitat per després demanar la seva regularització. És veritat que des dels ajuntaments s'ha fet una molt bona feina i han atès a molta gent que es trobava en aquesta situació. En el nostre cas hem arribat aproximadament a unes 30-40 persones amb les que hem pogut aconseguir aquest certificat per després
0: derivar-les. L'heu emès vosaltres?
1: Sí, com a
0: sense,
1: entitat.
0: Sense la necessitat de derivar-les als serveis socials de l'Ajuntament, sinó com a entitat?
1: Sí, com a entitat. Hi havia un grup d'entitats, quan ja va sortir el decret per la normalització o per la regularització, hi havia un grup d'entitats que estaven validades per emetre aquest certificat. Havien de ser persones conegudes per l'entitat, que estiguessin dintre d'un pla de treball, i és així com ho vam fer. A banda de fer molta informació de porta, que al principi recordeu que es van fer moltíssimes cues en molts llocs, no? A les delegacions, als ajuntaments, a entitats i demés, i allò eren informacions, no?, primerenques de que anava això, com s'havien de fer els tràmits, etc. Que és una feina invisible, d'alguna manera, però que també és molt útil, no?, per una persona que desconeix els procediments.
0: I vosaltres vau aconseguir emetre allò d'aquest, no?, aquest informe de vulnerabilitat, sí, a una trentena de persones. No sé si després heu fet seguiment, si sabeu com, o encara és un procés que... Sí.
1: Bueno, ara és tancat ja, no?
0: Sí, però no sé si ja han rebut allò la resposta de dir, doncs sí, vostè ja queda regularitzat amb tota aquesta documentació.
1: No sabria dir-te la data exacta. El que sí et puc dir és que des de Creu Roja, en tot el grup de persones, no només d'aquesta assemblea, sinó de tota Catalunya, tota Espanya, en realitat, el que es pretén és fer el seguiment, no només per comprovar si efectivament han aconseguit aquesta documentació provisional, recordem que és una documentació provisional d'un any, per treballar i per residir, sinó per acompanyar-les per aconseguir una feina. I aquí entren en joc els programes d'ocupació de Creu Roja. Llavors sí que tenim l'encàrrec de parlar amb aquestes persones, de fer-les venir a les assemblees, de mica a veure com estan pel que fa a la seva situació laboral, i si és el cas, doncs, que tenen dificultats d'accés al mercat laboral, doncs a fer perquè puguin aconseguir, mitjançant els programes d'ocupació de Creu Roja, doncs, la inserció laboral que tan desitjada, no?
0: Sense valoracions polítiques, vosaltres com a entitat valoreu positivament que s'hagi fet aquesta regularització?
1: Sense valoracions polítiques, sí. Sí.
0: No ho dic jo perquè...
1: Això és obrir un debat, no? Això és obrir un debat que podria ser un tema passat festes o passat vacances, perquè d'altres entitats també es puguin manifestar, però el meu punt de vista és clarament favorable a que persones que passin a estar en una economia submergida, doncs passin a formar part del mercat laboral, i ni que sigui per una qüestió purament egoista i econòmica, passin a cotitzar i a mantenir, doncs, un nivell de vida més digne que el que porten ara.
0: Eduard, pel que ens estàs comentant, continuareu, entenc jo, el curs vinent amb accions cara al col·lectiu de gent gran, el col·lectiu de dones i, evidentment, aquests tallers d'ocupació, no?, que oferiu al llarg del curs. Serà, no?, allò d'ajudar a cercar feina, no és que doneu feina, sinó que doncs, doneu tot aquest suport.
1: Sí, hi ha tot això es continua, i després hi ha el gran bloc de lo que és la inclusió social i la lluita contra la pobresa. Aquí estem... el tema de les, per exemple, les targetes d'alimentació i productes higiènics, ajuts puntuals de lloguer o de subministraments de la llar. Tot això sempre recordo que és feina que es fa en coordinació amb els ajuntaments, no? En el cas de Mollers no és una excepció, amb una derivació a persones que realment, doncs, certifiquen, doncs, el seu grau de vulnerabilitat. Certificat per professionals, vull dir, per treballadors socials que ens deriven, i doncs realitzem aquests, per exemple, allotjaments d'urgències.
0: Tema d'allotjaments. Mm. Des de Càritas ja porten unes quantes sessions bastant alarmats.
1: Sí.
0: Pel tema habitacional,
1: sí,
0: per la banca d'habitatge, ens comenten sovint allò que les persones que donen cobertura viuen unes condicions que no són les idònies, i en la darrera sessió que vam tenir amb ells, en aquests micròfons, ens comentaven és que tenim usuaris que fins i tot sabem que estan al carrer. Mm.
1: Sí, malauradament és una realitat que ens preocupa moltíssim. Recentment també amb Càritas vam estar treballant conjuntament amb l'Ajuntament, s'està treballant un pla per mirar de pal·liar la situació de famílies que, tot i treballant, tot i doncs, tenint una situació des de fora que pot semblar bona, bueno, pues, moltíssimes dificultats per arribar a final de mes i problemes per poder continuar pagant, per exemple, un lloguer, no? La situació del sensellarisme és una de les més preocupants, no només per Càritas o Creu Roja, sinó per tota el que és la taula del tercer sector. De fet, tant el sensellarisme i la gent gran són els dos grans reptes, diguéssim, que ens venen de cara a propers anys, no? La població que viu al carrer és cada vegada més alta, els recursos de què disposem les entitats o les administracions és escàs, i a més les persones que poden acabar vivint al carrer, doncs poden tenir altres dificultats afegides, no?
0: Problemes de salut mental,
1: addicions també, i són situacions que demanen una intervenció integral. Una intervenció integral no només des de serveis socials, sinó des de altres àrees com habitatge, com salut, etc. No?
0: Estem a Mollet, però que sapigueu allò, que aquesta és una situació que està donant a nivell general, sí, a nivell global,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ens preocupa bastant, sí.
0: Uh-huh. Escolta'm, Eduard, en aquests moments, ara que estàvem parlant allò de temes de vulnerabilitat i que sabem que sempre en temes d'emergència Creu Roja actua, hi ha hagut el terratrèmol a Veneçuela i crec que vosaltres també heu estat una de les entitats, no? A més, per xarxes, dèieu, explicàveu el per què és més important fer aportacions de diners, sí, que no moltes persones cada vegada es diuen ai, i què és el que es recull, ja ho porto, no? No, això no és tan efectiu.
1: Exacte, sí, bueno, és el modus operandi des d'altres catàstrofes o desgràcies que han passat tant en aquest país com a la resta del món, el fet de... Creu Roja forma part d'una xarxa, no? De les diferents societats nacionals. I després hi ha la Federació de Societats Nacionals i el Comitè Internacional de Creu Roja, que són les tres potes, i està per tot el món, la qual cosa ajuda en el sentit que si el que volem és ajudar, en aquest cas, a Veneçuela, doncs parlarem primer de tot amb la Creu Roja venezolana i a les Creu Roges del voltant. En aquest sentit, ha hagut resposta de la Federació Internacional de les Societats de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja a aportacions que per l'assistència, estic llegint una mica,
0: sí,
1: no? els
0: sí,
1: números
0: sí,
1: que tinc per aquí, per assistència humanitària a 300.000 persones. És un pla que durarà 2 anys. No són plans que... És veritat que hi ha una intervenció inicial, però amb tot allò recaptat, no? Amb tot el que s'està recaptant tant a les societats nacionals, a les mateixes assemblees locals. Vull dir, sabeu, si mireu a les xarxes o entreu a les pàgines web de Creu Roja, allà en teniu una sèrie de números.
0: Números de compte.
1: Números de compte,
0: per,
1: on podeu fer les aportacions. Es fa una crida, es va fer una crida, parlem del dia de Sant Joan, si no recordo malament,
0: sí,
1: que es va produir el terratrèmol, on s'inclou diferents prioritats, no?, d'intervenció, des del que és l'assistència integral, el que és, per exemple, l'allotjament, la recuperació, els mitjans de vida bàsics per a una persona, la salut i el benestar, incloent-hi la salut mental amb suport psicològic, el tema de sanejament, d'aigua, l'accés a l'aigua potable, tota aquella infraestructura bàsica que necessita de, pues, qualsevol persona que hagi, ho hagi perdut tot, pues, diguéssim que ho necessiti per anar sobrevivint, no?
0: Doncs, Eduard, ens alegra i ens tranquil·litza saber que és un període de 2 anys, perquè sí, és veritat que, per exemple, també a nivell periodístic, les notícies passen, no?, amb tanta rapidesa, no? Fas allò, et fas ressò d'aquell fet i després aquell sí, fet se'l menja un altre sí, i anem tots allò...
1: Sí, malauradament... Sent,
0: no? Sense temps ni per parar, no, ni reflexionar, ni veure allò que va passar fa X temps, què ha passat amb
1: sí,
0: aquestes persones,
1: bueno,
0: no?
1: Tu com a periodista ho deus veure, no? L'impacte de la notícia dura el que dura. I després ve un Mundial de Futbol i s'ho menja tot.
0: I s'ho menja tot.
1: Per exemple.
0: El que ben de dia, jo, més clar, l'aigua. Escolta'm una cosa, Eduard, abans de marxar, anem a fer una crida, com sempre fem, des de Creu Roja, per aquelles persones que vulguin fer-se voluntaris. Ara no sé quin és el nombre allò de beneficiaris que teniu, de voluntaris, sempre... feu aquesta crida perquè teniu un moviment, hi ha persones, no?, que doncs, igual estan col·laborant durant un temps, però després, per circumstàncies personals, doncs, han de deixar aquest voluntariat. Sí. Així que...
1: Sí, sí, no, qualsevol persona que disposi d'un temps i vulgui ajudar a l'altre, sense cap tipus de... incentiu, bueno,
0: incentiu econòmic. Els voluntaris sempre diuen després tens allò un incentiu sí, personal fantàstic.
1: Trobarà a la Creu Roja, però mira, jo sempre dic que pots participar, jo haig de fer crida per la Creu Roja, però és que faig crida per a tot els sectors i totes les... Hi ha molta necessitat de persones que de manera desinteressada puguin col·laborar i participar en els diferents projectes, no? Tant si és un gent gran, com si és salut mental, com si és temes de sensellarisme, com si és temes de famílies vulnerables. Trobarà, almenys allà a Mollet, aquí a Mollet, trobarà un grup de voluntaris molt engrescat, un bon ambient, i bueno, també ens divertim, mirem de fer, pues, lo que diem vida associativa, perquè el voluntari també s'hi trobi a gust, s'hi trobi motivat, entengui una mica el perquè de l'ajuda que està fent i que pugui... I que pugui també tenir la sensació de que està ajudant als seus veïns.
0: Nosaltres a l'entorn no? Sempre d'uns 200 voluntaris, no? Donen suport a l'assemblea, aproximadament.
1: Aproximadament, eh? És veritat que al llarg de l'any van pujant o baixant. Si quan vingui la campanya de recollida de joguines, allà agrupem a molta gent, o quan vingui la marató de ràdio també estarem allà, hi ha un grup de gent important, però al llarg de l'any sempre hi ha fluctuacions.
0: I que sapigueu que a l'agost l'assemblea local de Creu Roja, a la plaça Enric Rosés, número 5, no tanca.
1: No tanquem, no.
0: Sempre hi haurà una persona per si... Bueno, sí. Fins i tot allò com a refugi climàtic, ens comentava l'Eduard, no?
1: Exacte, ja ens trobareu, no tanquem.
0: Doncs, Eduard, ens anirem trobant en aquests micròfons. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Quan tu vulguis, aquí
0: doncs,
1: estarem.
0: Doncs quan comenci el curs ja tornarem a trucar a la porta perquè ens parleu d'aquests projectes de futur.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Bon estiu, igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Abans la Carla ens ha parlat de la recepció que es va fer a la Molletense, al consistori molletà, però també en el consistori es va parlar de l'Open de billar americà. El nostre company, l'Àlex Pérez, però va tenir la sort de que just abans d'aquesta presentació va poder sostenir conversa amb el Gerard Camp i us oferim aquesta entrevista. Molt bon dia, Àlex.
1: Bon dia a tothom. Avui estem amb Gerard, president de l'associació AMOVA, per parlar de la 7a edició de l'Open de Catalunya de billar americà. Què tal, com estàs?
2: Bon dia. Bé, bé. Amb ganes que comenci tot ja.
1: Doncs, primer de tot, m'agradaria preguntar-te, aquest any arriba la 7a edició de l'Open de Catalunya. Com va néixer tot el que és l'Open i com ha anat creixent des de llavors?
2: Bé, és bueno, com tot, a la vida, suposo que comences molt a poc i poses moltes ganes a l'experiència, a la gent que t'ajuda i remediar errors, importantíssim, errors que hagis comès, no cometre'ls novament. Doncs pues mira, ja portem 16 anys, potser parlem de la primera edició any 2010 amb 64 participants, que ja era per nosaltres, ja estàvem molt contents, i després pues, vam anar pujant, mai hem anat enrere. Això és una cosa que ens enorgulleix. I a la segona edició, 128, i així vam anar pujant fins que ens vam quedar una mica com aturats, no? Això va ser just després de la pandèmia, que també vam fer un Open solidari i que vam estar molt contents de poder-ho fer. Però després de la pandèmia ens vam donar compte que hi havia... Bueno, era interessant aquest Open, no?, que ho faríem i tal, i... tot s'ha anat fent amb 8 taules de billar i vam tenir que col·locar-ne 12... perquè clar, vam fer un salt, diguem-ne, que exponencial per nosaltres, amb lo petitons que som, pues, és molt. Vam fer un salt de col·locar 12 taules i 256 participants. O sigui, ja més de... eren 3 dies abans, 4 dies de competició, és una passada. I això, pues sí, sí. I tots els comerços, evidentment, que t'ajuden, que és imprescindible que sigui així. El consistori, que sempre ha estat a darrere i sempre ens ha recolzat. I els voluntaris. Jo sempre parlo dels voluntaris, que sense ells no es fa res. Ja veieu el que es fa por ahí quan es fan esdeveniments molt importants. Són essencials i en el cas nostre, bueno, molt, molt satisfet de tenir aquest grup humà tan, tan maco, no?
1: També m'agradaria que ens expliquessis com estan organitzats aquests 3 dies d'Open, l'staff, quantes persones són, com és una mica tot.
2: Vale. Bueno, de fet, són 4 dies. O sigui, el que sí que estem allà és des de dimecres, o sigui, ara dins d'una setmana ja muntarem. L'organització, muntar l'Open, no et pots imaginar, i muntar les taules, equilibrar-les, que és una competició, diguem-ne, que s'ha de preparar molt bé perquè venen jugadors d'una talla internacional. Llavors, pues, la preparació és bàsica, això és dimecres, la competició és del dia 23 dijous al diumenge 26. Si et detallo, si vols, el dijous que comença la competició és pel popular, que són els jugadors considerats segones per nosaltres, i és el 3 quadrants de 32 doble K europeu. Doble K europeu és un sistema internacional que es fa on et permet perdre doble, pues, dues vegades. Si perds dues vegades estàs fora, no? Però és molt, és diguem-ne que el sistema més utilitzat i la gent l'entén millor, no? Pues hi ha 3 quadrants el dijous, hi ha 2 quadrants de parella escocesa bola nou el divendres, un de segones i un de primeres. Bueno, primeres diem primeres, però és open, a l'open. Open es pot apuntar a qualsevol categoria. I llavors el dissabte fem els 3 quadrants següents, en total són 8 quadrants. I ho deixem tot a diumenge perquè sigui el més atractiu, que us convido que vingueu perquè és espectacular el que hi ha allà. I el diumenge és des de les 10 del matí, és vuitens, quarts, semis i finals. Llavors esperem que cap a les 8 de la tarda el diumenge tot estigui.
1: Has notat un creixement del billar en els joves o no?
2: Sí, de fet, a veure, si tu dius amb nombre de persones que venen allà i juguen, no són moltes. Tu, la veritat és que sí, ens agradaria que fossin més, perquè a més hi ha un trofeig que regala Villacastín, que també els hi hem d'estar molt, molt agraïts, entre d'altres, no?, que és pel millor júnior. Per tant, hòstia, si vinguessin més nanos joves menors de 20 anys, es considera entre 17 i 19, 20 anys, bueno, aquesta franja d'edat, pues, ens alegraria molt, perquè de fet el que fa Amova és el foment del billar americà, no només a Mollet, que és el nucli, sinó àmbit comarcal, perquè per exemple us diria que ara mateix amb les nostres lligues, que es fa a la final aquest cap de setmana a l'Endurat, pues, hi ha locals de Terrassa, hi ha locals de Sabadell, vull dir, és... L'àmbit supera l'organització dels events domèstics, entre cometes, el que és a Mollet. No? L'àmbit comarcal ho supera. No?
1: Com veus tu el billar americà d'aquí a 2-3 anys, més o menys?
2: Com el veig? Respecte a què? Respecte a Mollet? Respecte al que pot fer l'associació sí. amb això? Bé, no sóc molt de... Sí que... De fet, per programar coses has de pensar endavant, això és essencial, i que surtin bé, això sí. Però cada cop et diria que jo ja començo a tenir una edat, encara que no es noti, i cada cop tiro menys llarg qualsevol proposta que em plantejo, no només aquí, sinó per l'Endurat o el que sigui. Llavors és algú a curt termini i que surti bé, perquè a llarg termini... no saps si passarà.
1: I després m'agradaria preguntar-te també un consell que li donaries a un jugador júnior que vol arribar a fer un Open de Catalunya, a jugar-ho, què li diries?
2: El que comença, el que ha de fer, imprescindible, evidentment, és que tot això és de, diguem-ne, que són obvietats, però és així. El que ha de fer és practicar molt. El que li diria que ha de fer és perdre la por a competir a competicions, perquè tenen com un terror. No, és al revés. O sigui, a la vida guanyaràs poques vegades. Lo normal és que perdis. Això algú, des de petitons, se us hauria d'explicar. Lo normal és que perdis. Per tant, només perdent aprendràs si et fixes. Llavors, si tens al teu costat, això és important, jugadors d'un nivell superior al teu, igual jo diria que no aprens massa jugant amb jugadors iguals que tu, a menys que juguis entre amics i vagis un dia a tirar quatre boles. Però et diria que sempre aprendràs més, i el normal és que un jugador d'un cert nivell, quan veu algú que comença, el normal és que s'ofereixi. No? Que, ostres, mira, pues, t'aconsella, tira per aquí, tal, i això és molt bo. O sigui, hi ha aquest foment, diguem-ne, aquest bon rotllo, hi ha la gent que té més nivell ja ho fan amb els que comencen. Jo els diria que sobretot practiquessin molt, que es fixessin amb els errors que en tindran, que no s'emprenyessin, perquè hi ha un decàleg de normes del billar que t'acaba dient és que no posis l'excusa amb el tapete, no posis l'excusa amb la gent, no. Ets tu que has fallat. O sigui, el moment en què tu t'adones que ets tu que has fallat és quan comences a millorar, no?
1: En una frase, què és per tu l'Open de Catalunya?
2: Un orgull com a molletà.
1: I què li diríeu a algú que mai ha vist billar, però bueno, té l'oportunitat aquests dies d'anar a veure el torneig?
2: Pues que es divertirà molt, que es divertirà molt, perquè una de les coses bones que tenim també és que com que diferenciem les categories, pues pots veure gent a segones que comença, són molts dies, però hi ha un... O sigui, a part de la competició, el que vull dir-vos és que a part de la competició hi ha com un buen rollito així, que l'ambient que tu entres al Mercat Vell i respires billar, però respires bon rotllo entre la gent. És una cosa sèria, ja ho heu vist, ja ens coneixeu, ben feta, jo crec que el més ben feta que sabem, però sobretot es respira billar i es respira un ambient de veritat que és molt guapo. Jo diria que només per divertir-te, i sobretot el dia més important, que no se'l perdin, és el diumenge, perquè hi ha campions del món, jo us anava a relatar, si em deixes, Àlex, una mica a dir-vos els quatre, perquè si et començo a dir tots els que hi ha bons que venen a jugar, no acabem. Però sí que és veritat que... És molt probable, entre els cracs que s'han apuntat, que algun arribarà a les finals. Estem parlant de que ens venen a jugar aquest Open, sempre venen jugadors de talla nacional i internacional, que són d'aquí, eh? O sigui, fora de Catalunya, Espanya, de moment, fins ara, no ha vingut ningú, però estem molt contents. Per exemple, venen a la vora 30 aragonesos, que entre ells està l'actual campió del món de la UNA, Damián Rodríguez, aquest any ve... O sigui, campió del món d'aquest mes de maig a Las Vegas amb l'UBNA, ve a jugar al nostre Open, un orgull. És un noi que ja havia jugat i havia guanyat, sempre fet posicions, però va guanyar un Open nostre, Damián Rodríguez. També ve el Marc Bros, que és de Castellà, és un amic nostre de Castellà que juga a les nostres lligues de MOBA, que ha quedat campió del món de segones, també en el mateix torneig, però categoria segones, a la UBNA. També tenim el Pere Alcázar, que és de Sabadell, que és en blackball. Saps que hi ha un altre estil, si el que nosaltres proposem és billar americà, però hi ha un altre estil en forats, que diuen blackball, però realment és pool 51, que és el diàmetre de la bola. I a Espanya i a França són top mundials. I, bueno, pues aquest, el Pere Alcázar de Sabadell, que ha sigut campió del món de la Nations Cup amb 18 anyets, ara ja en té uns quants més, també ve a jugar al nostre Open. Vull dir, van venint entre ells, ja et dic, tres campions del món tindrem, i tindrem tres sotscampions del món també, entre els quals està el Daxio Orellana, que és, també li hem d'agrair, ell té una sala de billar a Saragossa, i per nosaltres un orgull que no només el Daxio, el Club Billar Tarragona, Avígides, Girona, sales de billar, HDP, per exemple, que ens ajuda també a Barcelona, pues han fet classificatoris pel nostre Open. Això era impensable fa uns anys. O sigui, nosaltres hem fet classificatoris, no sé si pots entendre això, Àlex, que, hòstia, que ens veuen, que tu arriba el moment que dius, hòstia, et veuen com un Open d'una qualitat que et mereix, pues, fer classificar. Pues això em sento molt orgullós. I aquests amics de Saragossa, entre els quals hi ha aquest Aldaxio, que ha estat sotscampió del món, també venen, i venen 30 aragonesos, que són campions d'Espanya, campions d'Aragó. És una amalgama de jugadors que bueno, top, que vindran i ompliran i ajudaran també aquesta qualitat, a pujar aquesta qualitat de l'Open.
1: Doncs moltes gràcies per atendre'ns i desitgem que surti tot bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres per oferir-me aquesta possibilitat.

0: Benvingudes i benvinguts al darrer espai de Gats i Gossos per aquesta temporada radiofònica que començàvem al setembre i ves per on hem arribat fins al dia d'avui en companyia de la Rosa i la Cèlia. Avui és la Cèlia la que s'acomiada de nosaltres abans de l'estiu, evidentment, perquè després esperem comptar amb la seva companyia en la següent temporada. Cèlia Roig la trobareu concretament a la Clínica Veterinària Mollet. Es troben al carrer Aureli Maries Carrer 7 i 9 i el telèfon de contacte és el 93 593 77 51. Repetim, 93 593 77 51. Benvinguda, Cèlia.
1: Bon dia.
0: Què fareu a l'estiu? Tanqueu allò a l'agost? Encara pot ho heu ser, de parlar?
1: Sí. Pot ser la setmana de festa major.
0: Sí, eh?
1: Sí, pot ser que tanquem, sí. Però bueno, la veritat, sí, com que tothom està molt acostumat ja a demanar-nos cita i així, també hi ha...
0: Ja també coneixeu allò, sí. Els vostres usuaris i usuàries.
1: Sí, però bueno, realment, la setmana de la festa major, això és un desert, eh?
0: Ja.
1: Sí, es fa la festa major, però ja fa molts anys que, bueno, alguns dies, sobretot, els dies de la festa major, per suposat, el que passa que aquest any coincideix amb dissabte, em sembla,
0: sí,
1: el dia 15.
0: Sí, 15, 16, 17 i 18.
1: Val. És el cap de setmana,
0: és aquest cap de setmana.
1: Cap de setmana i tal. Llavors, igual la setmana anterior, que em sembla que és la del 7, no?
0: Sí, ara em fas mirar jo calendari, agafem calendari en mà, és la del 10.
1: La del 10, exacte, sí. Però aquesta gairebé segur que estarà tancat.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Cèlia, anem a acabar aquest espai parlant d'una història molt tendra,
1: sí.
0: Que de fet doncs el passat mes de juny ens va fer arribar la Cèlia un correu electrònic dient mira quina història,
1: sí.
0: No? I que ens parla d'en Javi i la Lola. En Javi és un senyor que estava ingressat, no?, a l'Hospital Sant Jaume de Calella i que, gràcies a un projecte que es diu Cors amb Potes, doncs va rebre la visita de la Lola.
1: Sí.
0: Una gosseta. Bueno, sí. Nosaltres hem vist el vídeo,
1: sí,
0: perquè es va...
1: Sí, és fantàstic.
0: I és maquíssima.
1: Sí.
0: La Lola una... i la il·lusió que va tenir el
1: la
0: Javi.
1: La gosseta, sí. Mm. Sí, sí, són projectes que ja s'estan fent a altres llocs, eh? També aquí s'està fent a Calella i
0: també a la Selva.
1: A la Corporació Salut Maresme i la Selva.
0: Sí.
1: És que exactament no sé què són. Bueno, això és un conveni que es diu Beto Hospital, amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i de Girona,
0: sí.
1: Amb determinats hospitals amb els quals, bueno, hi ha un veterinari que s'encarrega de certificar que aquell animal es comporta correctament, no té cap malaltia perillosa per la resta d'usuaris, que està bé de salut i higiènicament també és correcte. I aleshores, el que, per suposat, correctament vacunat, aleshores, per entrar aquest animal a l'hospital necessita l'autorització prèvia i que es pugui garantir la intimitat i el benestar de la resta d'usuaris i de la persona a la que va visitar, no?, que és el seu propietari.
0: Uh-huh. Sí, sí, de fet,
1: i nosaltres hem vist... I van identificats
0: amb un mocador
1: xulo.
0: Sí. Sí. És que nosaltres hem vist allò, requisits.
1: Sí.
0: L'animal ha d'estar correctament vacunat,
1: exacte.
0: Com comentava, disposar d'un certificat veterinari vigent,
1: sí, sí.
0: I presentar un bon estat de salut i higiene,
1: exacte.
0: En el moment de la visita.
1: Sí.
0: A més, durant l'estada al recinte, el gos ha de portar el mocador
1: sempre
0: identificatiu.
1: Sí.
0: No? Que sembla,
1: sí, sí,
0: allò com un escolta.
1: Sí, no? Allò, sí, sí, és un folar.
0: Un folar
1: i perquè, clar, evidentment, no? És que és de sentit comú. No pots entrar un gos allà.
0: I llavors diuen, les visites es duen a terme sempre amb autorització prèvia de l'equip assistencial.
1: Per suposat.
0: I tenen lloc a l'habitació del pacient.
1: Sí,
0: garantint la intimitat i el benestar de totes les persones implicades.
1: Ah, això mateix. Mm-hmm. Aleshores et reben a l'entrada, et venen a buscar a l'entrada i t'acompanyen. I clar, imagina't, per exemple, el Javi feia 2 mesos que no la veia.
0: Uh-huh.
1: Bueno, i ella ha tingut la sort de poder-la veure.
0: Sí.
1: Però, no sé, per exemple, algun client m'havia dit que tenia el marit, una clienta que tenia el marit malalt, no? I aquí Mollet, bueno, pues ella el que havia fet, l'estratègia, això estic parlant de fa anys, eh?
0: Sí.
1: L'estratègia que tenia ella perquè el propietari pogués veure la seva gossa era posar-se en un lloc que des de la finestra, si ell s'aixecava, pues Els veia.
0: Els veia.
1: Surt ara, que estic aquí. Okay. No sé. I aleshores ell la veia, però clar, no, la veia. No, no la podia tocar, no li podia fer mimitos, no... I clar, això està demostradíssim que és molt benefici... O sigui, el risc, desavantatge, avantatge... quan tens tots aquests controls veterinaris i que l'animal està estupendo i així, sempre és beneficiós pel malalt.
0: Clar, de fet, posa que la iniciativa vol contribuir al benestar emocional dels pacients i reconèixer aquest vincle afectiu, no? Conèixer les persones.
1: Ja estem tardant, eh? És que, o sigui, hi ha molts... per exemple, jo sé que a Barcelona, Hospital del Mar, Vall d'Hebron, hi han com associacions o, bueno, o professionals, no?, que ja tenen aquest vincle amb els hospitals i no és el gos del propietari, però és un gos de teràpia, no?, que pot anar, pot entrar a l'hospital i visitar els
0: de
1: malalts
0: fet,
1: que ho vulguin.
0: Jo, de fet, en residències de gent gran també n'he vist que moltes residències de gent gran clar, fins i tot residències de persones amb discapacitat tenen algun animaló.
1: El tema hospital és diferent perquè, clar, has de garantir moltes, o sigui, t'has d'assegurar de moltes més coses, però a mi m'encanta que això sigui com una taca d'oli, no? Que les residències, que les teràpies amb animals, I ja, això ja és molt, molt xulo perquè ja és el teu animal. Ja no és un animal de teràpia que està fantàstic, Vull dir que està molt bé, no? Però és una cosa que ja està per quedar-se. Clar, jo entenc que aquesta experiència molts hospitals ho voldran fer. És que veuran els resultats, és que fliparan. És que n'estic convençudíssima.
0: Bueno, de fet, jo hem parlat que s'està fent a Sant Jaume de Calella i també al comarcal de la Selva, però que la intenció és estendre-ho també a l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o a l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar.
1: Clar, això
0: està treballant a la zona de Girona.
1: Ah, exacte. Però, bueno, jo entenc que això és una cosa puntera, perquè aquí estem parlant de l'animal del propietari. Aquí estem parlant de que el seu animal el pugui anar a veure, perquè, com he dit abans, els de teràpia, ja entre cometes, ja és més fàcil que puguin entrar a hospitals i això, però és que està tan demostradíssim que és beneficiós.
0: A tu t'ha agradat el nom del projecte, Cor amb potes.
1: Sí, cor.
0: Cor
1: amb potes.
0: Amb potes.
1: Sí, bueno, és que és així. És que són increïbles.
0: De fet, des del Col·legi de Veterinaris de Barcelona diuen que la iniciativa reforça el compromís amb això que comentem sovint amb la Cèlia, la visió integral de la salut amb la col·laboració de l'àmbit sanitari i el veterinari.
1: Clar. Sí, és que... Tots sabem de lo nostre, però és que tots ens podem ajudar. Vull dir, és que és així de fàcil. No veig on està el problema. No? Jo més. No, tu més no. Tu saps de lo teu, jo sé de lo meu. Ens posem d'acord, no? I pim, tot és per millorar, perquè això és per millorar. O sigui, la cara que posa el Javi quan la veu, bueno, és increïble.
0: De fet, podeu mirar per internet, segurament, si mireu això, doncs,
1: cor amb potes
0: i la història del Javi i la Lola. La Lola és la gossa, que va veure el Javi, doncs, això és increïble.
1: Sí, i n'hi ha... Podeu trobar moltes més de gossos de teràpia, per exemple, amb gent amb paràlisi, així jo sempre recordaré, sempre, fa molts anys, igual fa 25 anys, una veterinària que ho va començar a fer, i recordaré sempre la imatge d'un Golden Retriever aplastant literalment un noi amb paràlisi cerebral que ha posat en una colxoneta, però que la veterinària li dona l'ordre, no? Aplastant, evidentment. Ja m'enteneu, O sigui, posant les potes a sobre. I aquest noi somrient. Els pares tan emocionats perquè mai havien vist somriure el seu fill.
0: Clar, la cara de felicitat.
1: Això mateix. I vaig pensar, ostres, quina...
0: És increïble,
1: que,
0: no?
1: Què està passant aquí, no? Quina cosa inexplicable està passant. Però, bueno, la gent que teniu animals ja m'enteneu de sobre. Ja sabeu el que dic.
0: Bé, amb aquesta història increïble i que veiem allò, com diu la Cèlia, que són petites taques d'oli que es van estenent, volem finalitzar la temporada d'aquest 2025-2026. Sí. Moltíssimes gràcies, Cèlia.
1: A vosaltres. Bon feliç estiu.
0: I cuideu-vos molt.
1: Igualment.
0: Vinga, adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz és delegada del govern a Barcelona.
2: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
1: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles a l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també està atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
3: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
1: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea retreta a Espanya

0: Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit, oi, que avui és el darrer espai del Posa't les Piles, el darrer programa d'aquesta temporada, d'aquesta cursa radiofònica 2025-2026. Bé, doncs el calaix és el que posa aquest punt i final i ho fem de la mà de la Policia Municipal de Mollet. Els hem volgut allò doncs, convidar perquè precisament en aquesta època de l'any que tothom ja, doncs, sempre diem, ja està en modo avió, no? Ja estan pensant, tothom està pensant en vacances, algunes persones ja estan gaudint d'elles, que ens facin allò 5 cèntims de recomanacions, consells de seguretat, que com ens deia jo el sergent de trànsit de la Policia Municipal de Mollet, en David Meses, qui és qui ens acompanya, ens deia, bé, de vegades són coses allò una miqueta de calaix, de seny, no? Molt bon dia, David.
1: Hola, bon dia, gràcies per la invitació.
0: Com esteu? Allò molt enfeinats, ens estaven dient, perquè també ara doncs, tenim el Mollet Music Week i us teniu allò que desdoblar, no?, sí, per fer cobertura del que és el dia a dia, més aquestes accions allò puntuals.
1: Exacte, tal i com dius, tenim una setmana una miqueta moguda, tenim la Mollet Music Week, tenim el cap de setmana Cercaviles i la final del Mundial també, que es posarà una pantalla a Can Volà. I com bé dius, ens hem de desdoblar, hem de donar suport a aquests actes i als concerts i demés, però també hem d'estar al carrer, a la prevenció i als incidents que vagin sorgint.
0: Tot ha anat bé fins ara, no?, en el Mollet Music Week, en comentaves allò, zero incidents, és a dir, que molt bé.
1: Sí, molt bé, és un espai on és molt familiar, els concerts hi va molta gent, estem tenint al voltant de 1.500-2.000 persones, zero incidents, no hem tingut cap fet destacable i en principi la gent està gaudint molt dels concerts.

0: De fet, fa unes setmanes hi havia doncs, la Junta de Seguretat Local que doncs, donava unes dades molt positives amb el descens de fets delictius a la ciutat i també fa un parell de setmanes s'activava el pla d'estiu que sobretot ens comentava, sobretot s'adreça a temes d'incivisme.
1: Sí, a la Junta Local de Seguretat és on ens coordinem tots els cossos de seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, juntament amb nosaltres, i com bé dius, les xifres han estat millorant els darrers mesos, i ara doncs, fem el que denominem nosaltres a la Policia Municipal com a pla d'estiu, que és un pla intern on tenim una sèrie de planificacions concretes amb motiu de l'estudi que hem fet durant els anys d'aquells incidents que van sorgint a l'època d'estiu, és a dir, molestes per soroll, prevenció, robatoris d'habitatges que estan buits, etc.
0: No som una població d'estiueig.
1: No.
0: Però tenim molta activitat geocultural. Just aquest any, al bell mig del mes d'agost, tindrem la festa major d'estiu, que tal qual, doncs, ara comentava el David, ara tenim el Mollet Music Week, també tindrem allò la final del Mundial, tenim allò Cercaviles, la setmana vinent tindrem la festa major de Gallecs,
1: sí, sí.
0: I bé, això és un no parar, que us obliga, jo deia la festa major, que abans eren 4 o 5 dies, i ara, doncs, ja a partir del dia 10 comença, no?, amb
1: sí.
0: les activitats de les colles.
1: Exacte.
0: Això, doncs, imagino que vosaltres en el que és la planificació doncs ho heu de tenir en compte.
1: Sí, les activitats lúdiques a Mollet s'han incrementat exponencialment. Sí que és veritat que a l'època d'estiu, tot i que la ciutat es buida una mica, les activitats s'omplen, sobretot la Festa Major, és l'acte més multitudinari que tenim juntament amb la Cabalgata de Reis i el Carnestoltes, i això que ens fa és posar més èmfasi a la planificació, en trobar gent, perquè nosaltres també la plantilla hi ha gent que està de vacances, tot i que és veritat que fan l'esforç per estar en aquest tipus d'actes perquè ens agrada. I sí, a partir d'aquesta setmana que acabem amb la final del Mundial, la festa de Gallecs, tenim una mica la parada de 2 setmanes per poder planificar tot el que és la festa major, i des de pràcticament dilluns que fa el Ball del Malfer, que és el primer acte que dona sortida a la festa major, fins l'altre dilluns ja. És veritat que entre setmana no hi ha tants actes com el divendres, dissabte i diumenge, dilluns i dimarts, però estem allargant ja gairebé 6 o 7 dies.
0: Anem a parlar d'aquests consells més pràctics adreçats a la ciutadania. Dèiem que no som ciutat d'estiueig, tot i que hi ha molta activitat cultural i festiva, però és veritat que hi ha unes èpoques, no? Ara doncs, la gent aprofita i si pot, no?
1: Sí.
0: Que de vegades no es pot, doncs marxa uns dies per desconnectar, per descansar. Quins serien aquests consells que donaríem no? Per a aquelles persones que puguin gaudir de les vacances?
1: Doncs mira, els consells són una mica de seny i sentit comú. Són els consells que anem donant tots els anys. És veritat que a les zones residencials es nota més quan la gent marxa que no al centre de la població, i per tant aquells consells que puguem donar van enfocats doncs, potser a no donar informació dels dies que marxem, quan marxem, no publicar a les xarxes socials en moment en directe on estem, quants dies estarem, etc. Són una mica de sentit comú. També aniria bé que els ciutadans doncs, poguessin tenir algun veí de confiança que ens anés recollint el que és la correspondència, les cartes de correus. Aniria bé també que de tant en tant algun veí amb certa confiança doncs, mirés el nostre habitatge, li podem facilitar unes claus de còpia, que ens pugi les persianes, que les baixi durant la nit, una mica que donem la sensació de que encara hi som allà.
0: Han canviat allò els modus operandi o no? Ho dic allò perquè ja portem uns anys que es parlava molt dels marcadors, no sé si això continua, i també una recomanació des d'aquí que encara que tu no hi siguis, que quan si puges per les escales i veus alguna cosa, encara que no sigui el teu habitatge, que avisis.
1: Exacte,
0: no?
1: Doncs no hem detectat aquest canvi que comentes, sí que és veritat que continuen apareixent marcadors, com bé dius, és important que els veïns que viuen en blocs de edificis, si pugen per les escales, doncs si els detecten ens puguin trucar. Nosaltres de seguida faríem el seguiment, avisar també els titulars dels domicilis, etc. Però com hem comentat també la Junta Local de Seguretat, aquest tipus de delicte ha descendit, ha baixat, i entre que no hi ha nous modus operandis i han baixat, jo crec que estem fent molt bona feina.
0: Ara que comentaves, ens posaríem allò en contacte amb el propietari. No sé si hi ha poblacions que funciona allò de marxo de vacances, facilito el meu contacte a la policia municipal. Això vosaltres teniu un llistat? És a dir, la gent pot adreçar-se i dir, escolti'm, jo ara marxaré i els hi deixo aquest contacte per si...
1: No, així com a tal, com dius, no.
0: Però hi ha municipis, sí, no? Jo no, ho he sentit.
1: No donaríem abast. El que sí que fem és que demanem a la gent, igual que als comerços, quan hi ha un robatori i salta l'alarma, que tingui les seves dades actualitzades. Nosaltres tenim accés al padró municipal i quan hem d'accedir, doncs allà surten les dades de la persona i sempre es demana un telèfon com a mínim de contacte o un correu electrònic. Això ens facilita a l'hora de poder contactar quan detectem qualsevol incident, ja sigui una fuita d'aigua, que està sortint aigua i afecta els veïns, que poden trucar perquè vinguin, tallem l'aixeta, o ja sigui que s'ha produït el robatori, no l'hem pogut evitar, i encara que puguem avisar al responsable perquè tanqui el seu domicili, perquè nosaltres podem posar una cinta, però si la porta està danyada no la podem arreglar, és el titular.
0: David, ara que comentaves el tema dels comerços, m'imagino que també teniu allò trobades, no?, amb els comerciants de la ciutat i sí, també compartiu amb ells allò...
1: Exacte, juntament també ho fa Mosso d'Esquadra, que fa les xerrades amb les associacions de comerciants i demés. Nosaltres tenim la unitat de proximitat, que al capdavant hi és el sergent Baltasar Pérez, i ell és el que coordina aquestes reunions amb comerciants per donar consells a l'estiu, també l'època quan tenim la campanya de Nadal, per exemple, i ens mirem de coordinar entre tots per donar sortida i solució a la prevenció de la seguretat.
0: Algun consell específic per a aquelles persones més vulnerables? Sempre parlem de gent gran, no? Allò, ara que comentem, doncs igual a l'immoble es queda més buit perquè la gent més jove marxa, però queden aquestes persones grans que més desvalgudes, sí, i que és més fàcil allò que et truqui alguna a la porta i que et digui, no, vinc a fer la revisió de...
1: Doncs, tal i com ho dius tu, sempre hi ha algú que es vol aprofitar de la gent gran, i els consells que donaríem és que desconfin dels desconeguts, que quan detectin qualsevol cosa que no és normal, que ens truquin, que moltes vegades no ens truquen perquè els hi dona vergonya, que no s'amoïnin, que nosaltres estem per això, per ajudar, que si detecten una persona que els truca, s'ha identificat i no ho tenen clar, que ens ho comuniquin i nosaltres ho comprovarem. Si ho veiem que està tot correcte, doncs li direm endavant, li pot deixar entrar, o ja podem identificar la persona i aquesta persona no podrà continuar fent aquest tipus d'estafa. En principi, només és que confiïn amb la policia municipal, que no els hi doni vergonya, i el sentit comú de desconfiar d'allò que no coneixen.
0: David, hem dit, ets sergent de trànsit.
1: Sí.
0: Jo no sé si també en aquesta època doncs la gent circula més ràpid perquè van presses, no? Si teniu allò activat també, o sobretot... Ara que comentàvem, no?, que per sort al Mollet Music Week no hi ha hagut cap incident, esperem que per Festa Major tampoc, però és veritat que la gent surt més de nit, igual agafa el vehicle quan no toca.
1: Sí, no detectem això que comentes del tema de velocitat. És veritat que també els serveis tècnics de l'Ajuntament estan treballant, per exemple, amb els passos elevats que s'estan fent ara a la zona de Pompeu Fabra i més, per aquest tipus de requeriments que hem tingut, que es queixaven de que hi havia gent... Doncs que anava, circulava ràpid. En si, l'estiu el que fa és que hi ha molta gent al carrer, ens trobem sobretot vehicles amb la música alta, sí que incrementem també els controls d'alcoholèmia perquè clar, la gent surt més, sobretot hi ha molts joves de 18-19 que ja no tenen la universitat o els treballs tenen vacances, potser no surten de la població i volen sortir amb els companys i veure. Incrementem els controls d'alcoholèmia i de drogues, però en si no percebim que hi hagi un increment d'infraccions per aquest motiu.
0: Hem comentat allò que davant qualsevol dubte, inseguretat, podem trucar, no?, a la policia municipal.
1: Exacte.
0: No sé si directament a la policia o és més ràpid allò trucar al 112 i ja ens passaran amb vosaltres, com va?
1: Pràcticament és el mateix, perquè ara la llei ens obliga doncs, a donar una certa informació de que la trucada es gravarà i de més, i al mateix temps que triguem en donar les dades al 112 és una mica el que triguem en rebre aquest comunicat que sentim automatitzat, però és el mateix, la rapidesa és la mateixa, el servei és el mateix, la gent no cal que dubti entre el 112 o el nostre telèfon particular de Mollet, la resposta és immediata i no s'han d'amoïnar per això.
0: Les 24 hores del dia...
1: 24 hores, 365 dies.
0: Sí, allò que es diu 24/7, no?
1: O...
0: Llavors,
1: sí, tal qual.
0: 24 hores als 7 dies sí. de la setmana. Per aquells que marxen, doncs també aquests consells, no? Si han d'agafar transports, ja siguin avions, trens, que vigilin, no?
1: Sí,
0: les pertinences.
1: Que vigilin les pertinences, que vagin amb temps, sobretot, que no vagin amb pressa, que no corrin, que tinguin sentit comú. O sigui, és la frase que potser a vegades diem que és el menys de comú dels sentits. Però, bueno, coses bàsiques, com tenir les pertinences, la gent que marxi, a vegades també els recomanen que facin una relació amb números de sèrie del televisor, de coses que tinguin valor, de les joies, fotografies, i poca cosa més, que gaudeixin amb responsabilitat i amb tranquil·litat de que aquí a Mollet farem tot el possible perquè estiguin tranquils.
0: És veritat això que diu el David, que sempre hi ha aquesta recomanació de fer el llistat, fer fotografies, no sé si ho fem gaire.
1: No gaire, perquè a l'hora de quan ve la gent a posar una denúncia els hi demanem i és un tant per cent una mica baix. Uh-huh. Aquí presenta això.
0: Que això és important després, tant per si, no?, per l'assegurança, com si hi ha possibilitat de recuperar, no?
1: Clar, això, nosaltres, no? Quan fem identificacions i hi ha gent que porta cert tipus de materials, doncs mirem a veure i contestem, per exemple, el telèfon mòbil, contestem l'e-mail, el número e-mail. Les joies, mirem, doncs, Mossos d'Esquadra té una base de dades on podem consultar, també les enviem, els televisors i tot això, tot el que es pugui denunciar amb número de sèrie, que estigui identificat, nosaltres al registre de Mossos d'Esquadra ho podem comprovar. Uh-huh. És important.
0: Doncs, com ha dit el David, el més important és que la gent allò gaudeixi d'aquests dies de descans, que no és perquè hagis de marxar, sinó simplement trencar amb la rutina.
1: Sí, desconnectar una mica.
0: Desconnectar una mica, oblidar-nos de les presses, perquè són males conselleres, sí. I de vegades això és el que provoca, doncs, l'accident, l'incident...
1: La distracció, o el que sigui, sí.
0: I després, doncs, bé, tenir una mica de sort, no?, que sempre va bé tenir
1: sí,
0: sort.
1: Sí, això sempre.
0: David Meses, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per compartir aquests consells i també, en la mesura del possible, doncs que aquesta distribució de torns, sí. Doncs també que tingueu uns dies de descans i que els aprofiteu.
1: Bueno, ja després de la festa major ja podem descansar una miqueta.
0: Molt bé. Poc,
1: moltes gràcies.
0: Poc, perquè...
1: Poc, perquè de seguida ve ja...
0: La Diana, la Fira d'Artesans...
1: Sí, no es para.
0: No es para.
1: Però gràcies per la invitació.
0: Adéu-siau, gràcies.
1: Adéu-siau, adéu.

0: Us hem dit que avui finalitzem el curs radiofònic del Posa't les piles i ho volem finalitzar tenint un record amb una persona que s'ha estimat la ràdio sempre i que fa doncs, justament un parell de mesos que ens ha deixat. Estem parlant de la Cati Vilardell. Quan es va crear Ràdio Mollet, al cap de poc temps van haver-hi allò un grup de dones i el... Penseu que tenien igual 40-50 anys, però ja els hi deien les iaies, les àvies de la ràdio, que ens mimaven sempre. La Cati ha marxat amb 95 anys i en aquests 95 anys sempre ens ha anat trucant, interessant-se per la gent de l'emissora. I estem parlant de la Cati Vilardell, també una abraçada ben forta al seu home, que és el Vicenç. I ella ens va fer un poema, precisament allò dedicat a la gent de la ràdio, i ens volem acomiadar això, escoltant aquest poema que ella ens va dedicar i que vam poder gravar fa un parell d'anys, jo crec que la varen gravar. Així que, si us sembla, anem a escoltar-la i després us diem adeu.
1: Molt bon dia a tots. Aquest poema que recitaré us el dedico a tots vosaltres, a tots els que feu Ràdio Mollet, perquè sou molt poquets i feu una ràdio molt gran, molt gran. Bueno, ara recitarem el poema. Es titula L'amor és sec. Era un dia al dematí, un dia de primavera. Tu, alegre i riallera, passaves per un camí. On vas? Jo vaig dir-te. Al bosc vas contestar-me tu. No puc pas deixar venir. Però els teus ulls deien que sí i els teus ulls vaig escoltar. Com dos ocellets, sobre l'herba caminàvem, reien quan ens miràvem, jo alegre i tu ditjós. Sentir el meu cor palpitar, vull demanar-te un favor, una prova de l'amor que un dia em vas jurar-me. Què vols? Vas dir-me amb por. Com t'estimo tant i tant, a l'arrimar-me un sols instant, sols te demano un petó. I allà a la vora del camí, sota aquell cel pur i blau, vaig sentir els perfums suaus dels teus llavis de carmí. De pronta, vàrem fer un crit. Jo, de ràbia, tu, de por. Ja s'ha convertit en dolor el goig que havíem sentit. Allà a la vora del camí, un home sentat s'estava, murmurava, parlava sol, deia mal de tu i de mi. I jo tement que aquell home, cor poc noble, no expliqués per tot el poble nostre moment d'alegria. Mentre tu m'hi vas arrimar-te, jo vaig dir-te per consolar-te. Si t'insulta, jo li pego. I aquell home contestà, per un pobre, un tros de pa, el va mirar i era sec.
0: Amb la veu de la Cati, que la gent de Ràdio Mollet recordarem sempre, posem en el dia d'avui el punt final en aquest Posa't les piles d'aquest divendres, però també de tot el curs radiofònic, i ho fem amb un tema d'en Joan Manel Serrat, perquè la Cati era una fan autèntica d'en Joan Manel Serrat. Sabem que molts de vosaltres també ho sou, nosaltres també, així que amb aquest Temps era temps us diem adeu i fins la temporada vinent, que serà el setembre, el dia 21. Reserveu-vos la data. Adéu-siau, bon estiu.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Ginestà tancarà avui divendres el Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el Parc de Calestrada en una gran celebració. El duet català serà l'encarregat de posar el punt final a la cinquena edició del Mollet Music Week, un festival que ha apropat la música i la cultura al llarg d'aquesta setmana a la nostra ciutat. En referència al concert d'aquesta nit, que començarà a partir de les 11, en Pau Serrasols s'ha fet un avanç d'allò que han preparat. El cantant i compositor ha assegurat que el públic es trobarà amb una gran festa, tot i que també hi haurà espai per a instants més tendres i emocionants.
1: Doncs molta canya. Jo crec que aquest directe que hem preparat no va ser diferent a la gent de Mollet. L'hem preparat amb la idea de que sigui una gran festa, molt energètic i també amb algun moment així més relaxat en el que poder abraçar que tinguis al costat i poder cantar junts les cançons més tendres i més emocionals.
0: Una de les principals novetats de la gira és l'escenografia, la qual també lluirà avui a Mollet. En Pau Serrasols ha destacat que han preparat una posada en escena completament nova, creada específicament per aquesta gira d'estiu. I en esports us informem que Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. Els pròxims 24, 25, 26 i 27 de juliol a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà de la mà de l'Ajuntament de Mollet ha organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè va en record de Germán Blasco, membre de l'associació que els va deixar l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera serà el 16è Open de Billar Americà de Mollet Memorial Germán Blasco. En total seran 256 billaristes d'arreu del territori que participaran en aquesta edició del campionat, el qual es considera el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors d'arreu d'Espanya. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
2: No, ja no. Som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensar, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat, expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem, podríem dir que som fràgils, no?
2: Bueno, mira, a partir dels 30 i algo d'anys,
0: sí,
2: el nostre cos comença a envellir, entre cometes, Anem sí, molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogan.
2: Aleshores hi ha un tobogan, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: I llavors, quan parlem de fragilitat, és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí, és més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
2: Mira, la fragilitat és... Podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, d'injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient, clar, doncs, si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que puguis tenir. Seria el grau de reserva.
0: És a dir, que amb aquest exemple que ens ha posat es tractaria d'anar ficant allò calarons, no? Allò, anar ficant benzina, sí, no? Una mica de reserva, sí, al nostre cos per fer, sí, front a aquesta etapa, no?
2: Sí, això és un concepte que m'agradaria,
0: sí, desenvolupar,
2: doncs, desenvolupar, sí, amb el sentit de que entenem, doncs, que una persona gran, una persona amb malaltia crònica, doncs, és fràgil i es va fent fràgil, és més vulnerable a qualsevol cosa, no? Però també és veritat, de cara, hi ha dos conceptes, un que la fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs, millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular.
0: Sí, sí, ara es parla molt allò de través de força,
2: Sí, sí, aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà, sí, la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
0: I què és això?
2: Això és una escala que mesura la força, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira. No és el mateix aixecar-se de la cadira doncs, recolzant els braços que aixecar-te directament. Per això et diu doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no? Amb la idea de que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. I aleshores això bueno, és una de les coses doncs, que la fragilitat està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
0: De vegades jo penso home, també hem d'assumir que fer-se gran, no? Que també és un valor, sí. No? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho de que ens fem grans. I també ja l'ha dit allò de si ens fem grans potser malament perquè comencen a haver-hi doncs, això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
2: Està clar, eh? Vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega 3 ja seràs invencible, no?
0: Sí, sí, són finits, eh? L'ésser humà ara per ara són finits.
2: I envellim. L'envelliment a què està condicionat? Clar, abans l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens una malaltia, si has tingut un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs evidentment això ajuda a retreçar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat però biològicament en té una altra i veus gent molt envellida. I en canvi, i al revés, veus gent molt gran que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat perquè, com dèiem, des dels 75 anys ja el nostre cos de manera
0: natural
2: doncs va patint una sèrie de canvis, però que en canvi té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
0: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això...
2: Sí,
0: doncs,
2: evidentment tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències. Que he tingut la sort d'estar treballant durant... I estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu interacciones amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. Llavors jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix i ho accepta,
0: sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
2: I cognitivament es manté actiu, s'adapta al que pot fer i té interès doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai, entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats i que es mogui menys.
0: De depressió, fins i tot, no? De depressió, no? Perquè sempre parlem de la depressió, sembla que ha de ser en una època activa I també hi ha molta gent gran que té depressions.
2: Hi ha un percentatge
0: no?
2: molt elevat de depressió entre la gent gran, moltes vegades no diagnosticada. Clar, si tu tens una depressió, et mous menys. Què dèiem abans? Que la fragilitat va molt lligada a la musculatura. Si tu camines, fas, et relaciones, tot això et manté una activitat, una massa muscular acceptablement bona. Si tu et quedes tot el dia pensant en los tiempos pasados, en un silló, s'atrofia la musculatura molt més que el que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. No? I això doncs, moltes vegades és molt difícil.
0: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
2: No és tan fàcil, no? I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia a l'Hospital d'Atenció Intermèdia o a l'Hospital d'Aguts, no? I, bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, doncs que cada vegada, a la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara, les persones arribem a més anys, però amb més malalties. Més medicaments. Estem posant en marxa amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
0: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
2: Per què? Perquè les pastilles, els medicaments, arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió resulta que arriba a certa edat i li baixa en excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
0: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple.
2: Per exemple.
0: No?
2: Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I, bueno, ja et dic, hem de buscar l'equilibri, I sobretot, per prevenir la fragilitat, és fer exercicis de força.
0: De força.
2: Força.
0: Anem a parlar. A veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no? De,
2: sí.
0: No sé si podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre a cada mà i aixecar-la.
2: Mira,
0: allò...
2: caminar? És un bon exercici.
0: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar,
2: però
0: s'ha de barrejar una mica de tot.
2: Però almenys et manté la musculatura més
0: activa.
2: O menys activa. Això és important perquè també té efectes sobre la circulació, la bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. En quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla i que, a més, s'ha vist que hi ha eficàcia que relaciona directament amb la prevenció de les caigudes és fer sentadilles.
0: Això està...
2: Sentadilles.
0: Arran de la Covid es va posar molt de moda,
2: perquè,
0: per xarxa social.
2: Perquè, però és una tonteria, però, clar, amb les caigudes moltes vegades estan associades doncs a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri ja
0: més atrofiat
2: i per tant tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força, hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions molt individualitzades en funció de la situació basal per potenciar doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç. Eh? Tens que fer... un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig. Però... perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants, això en geriatria li diem sarcopènia, eh? Llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
0: És important també, m'imagino, fer-ho amb alguna mena de prescripció,
2: sí,
0: no? Perquè sí. De vegades allò ens posem tots a fer exercici.
2: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital, i al sociosanitari,
0: sí,
2: a l'intermèdia, doncs moltes vegades quan... l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona. I quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem... Això ho tenim penjat a YouTube. I aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom... té sí, mòbil sí. O té doncs, una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs, una persona que pateix d'un EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització i una part per específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
0: Ha començat, doctor, dient és que s'ha comprovat que això té uns beneficis. Mm. En quin sentit? És a dir...
2: A tots els nivells. Vull dir que...
0: Cognitius, de mobilitat...
2: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De l'immobilitat... La immobilitat, ara diré una frase així una mica, però la immobilitat mata les persones. Una persona gran que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc. No? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis, pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles. El muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia, costa tossir, costa expectorar, costa... ventilar bé, no? S'atrofia, també hi ha afectació del diafragma, de la musculatura diafragmàtica, per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans.
0: Uh-huh.
2: I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte, no hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes.
0: Uh-huh.
2: I, per tant, doncs fer ara doncs prevenció de la fragilitat i tractament, fins i tot per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
0: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de, no? De benestar, sí. D'autonomia, sí. M'imagino. No?
2: Sí, que, de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida. Amb anys de vida amb qualitat, no? Clar. Aquest concepte és tant o més important que el que vius. Si vius 98 anys, però et passes 10 anys allitat...
0: No, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no? L'haver de dependre, no? El de perdre aquesta autonomia.
2: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va... També parlant de les residències,
0: sí.
2: sempre explico batalletes, disculpeu-me.
0: No, però, no, això està bé, està
2: però
0: bé.
2: Però una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt, eh? Una senyora que portava ja diversos anys a la residència i que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. Escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers perquè ella es va donar compte que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després. Uh-huh. Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i t'apens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%.
0: De fet, ara amb aquest exemple que n'ha comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones, sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual... no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera,
2: bueno, clar,
0: quan haurien de treballar per intentar...
2: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
0: No.
2: I, bueno, els nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir... Fes-te això. O sigui,
0: sí, a vegades... el tema de l'autocura, que sempre...
2: Clar,
0: no?
2: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
0: Renta-te-la.
2: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis, a lo millor, tornar a casa dutxant-te. Uh-huh. Amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
0: Si de vegades és allò que el propi cuidador, de vegades també el que fa és perjudicar a la
2: sense
0: persona.
2: Sense voler,
0: perquè vols ajudar, clar. I és tot el contrari.
2: I moltes vegades has de posar-los i no, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu. I això és important. Escolta, jo deia la immobilitat és està associada a la mortalitat. Moure's és vida, amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure i moure el cos i moure l'intel·lecte. Tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
0: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest procés.
2: No?
0: Allò
2: molt.
0: De dir, escolta'm... Sí.
2: De fet, una mica... A veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara... Jo em sembla que ho hem comentat alguna vegada a la Fundació, estem treballant el pla estratègic fins al 2030.
0: Sí.
2: I en aquest context, un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, però la Fundació en aquests moments és un dels focus des del punt de vista assistencial a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares de la fragilitat.
0: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
0: Fins una altra. Adéu.
2: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten de però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat en més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 710, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada dalt a la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari. I quan va ser el moment d'atacar la torre final, no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim. I amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65. I l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis

0: per apuntar-vos.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
1: Gràcies, Sabina.
2: Hola.
1: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sensellarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
3: Gràcies, Meri. I Marçal.
2: Hola. Benvingut.
1: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sensellar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sensellar o sense sostre és prou específic. Però què implica estar en situació de carrer?
3: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no? Perquè moltes persones diuen persones sense llar, no? O coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no? Que va implícit amb la persona, no? Llavors, això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer.
1: Uh-huh.
3: Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, en llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, en llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim al cap, no?
1: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
3: Sí, però això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa en la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
2: Clar, clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa.
3: Mm-hmm. Sí, sí.
1: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer, o hi ha molts perfils en els que tu...
3: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no?, de lo que és una persona que està en situació de sense llar, no? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de... No? Que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural. És a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona... Bueno, això ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi hagi rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no?, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema social.
1: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostre és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades no ho estan, no? Com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
3: Clar, sí que és veritat que moltes vegades torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo a una situació i quan ja arribo a aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció. Anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa i els que no en tenen o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida. No? En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
1: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
3: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui, i també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació, a nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una, no, amb una societat, amb la societat en la que estem de manera normal o de la que estem acostumats. No? No sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes... Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
1: Però no és una xarxa normalitzada.
3: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No, és com aquesta pèrdua de no la puc sostenir durant la situació de s'ensenyar.
2: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
3: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot beneficioses. O a vegades sí, però normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
1: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no?, ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu. Ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
3: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? I que aquest habitatge no com a premi, no? No com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, ja la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar. No? Molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar. Perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions i el nostre acompanyament està molt basat en el que elles volen. No? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen una patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics, i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del housing first, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no?, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir-li gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar a housing first. I llavors és això. I parlant amb el tema de l'estigma, i també treballen amb, o sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades, no? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte, i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part, dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via. Per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això. Perquè la pròpia persona que participant del projecte té aquest estigma dins, ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
2: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
3: Sí.
2: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
3: Sí, i després es normalitza molt perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, pues al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Mm-hmm. Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes, aquesta por, o aquest... que es pot
2: fer. A priori deu ser allò de que, com passa de vegades, que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
3: sí.
2: No?
3: I ja és més, ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
2: Sí.
3: I això a vegades és difícil, però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor de poder optar en un pis o de poder desenvolupar, eh? I estem a nivells forts.
1: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que hauríem de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Ja. Tot aquest...
3: Hem d'educar que tenim, sí. No? Com a això, sí, és tot un meló. és tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no?, que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no?, i que... qui sóc jo, qui ets tu, no?, per dir com ha de viure una altra persona, no?, mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
1: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no?, quins signes diries que vosaltres des del servei de Housing First detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
3: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí, saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà, això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o d'inclús no dormir al llit, no?, com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no... No, i és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, i tenen molta cura, i tenen molta tal, i persones que els costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no?, i de mantenir-ho tot com per si a cas, no?, perquè són persones que han rebut molt rebuig, que, no?, que han viscut situacions com a molt, molt traumàtiques i els hi costa confiar també en tot, clar, això, no?, que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com un xoque, això, molt.
1: Clar, i més el que tu dius, no?, sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
3: Clar, de repent, normativa, clar.
1: De repent que no et demanin...
3: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el pis fa que es puguin plantejar, pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
2: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un pis de Housing First?
3: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
2: Va.
3: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
2: Clar, el que t'ava a dir, quan se considera, escolta, surts ja i llavors què passa després, no?
3: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja hi haguessin marxat. Mm-hmm. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si, si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
1: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueta irreal ara mateix, no?
3: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú, que siguin conscients d'això.
1: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
2: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
1: Sí, reclamem la reclamació en cada espai, eh? Vull dir, més temps, sempre.
3: Jo torno quan vulgueu.
1: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és: com definiries la solidaritat?
3: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho, i tenir la possibilitat de fer-ho, No? És com, ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
1: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El cicle Això que no m'ensenyes del Museu Abelló continua. Aquest dijous el museu ha inaugurat una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle de Mercis Rossetti, qui a través de la impressió tèxtil i les planxes de llautó ha apostat per un projecte que tracta al voltant de les imatges com a prova de veracitat, forma de representar el món i de construir-lo. Per fer-ho, l'artista s'ha basat en el miracle de caminar sobre l'aigua a el qual afirma que permet lligar ciència i religió, dues disciplines que han utilitzat la imatge com a mostra del món. La colorimetria predominant és el daurat i Mercis Rossetti ha explicat als mitjans locals el perquè de l'elecció.
1: Sí, la cerca sempre ha sigut com buscar aquestes reminiscències en tot el que és l'art sacre, aquest art basat més en la demostració de poder, aquests daurats, aquests materials més nobles, que en aquest cas no és material noble perquè no és or, és llautó, però sí que hi ha aquesta estètica, igual que el tema de les teles també hi ha aquesta cerca d'apropar-nos a lo que seria pues, el llençol sant, no? Tots aquests materials.
0: Hipòtesis del miracle es construeix a partir d'una intersecció de dos llenguatges. Per una banda, la part tèxtil, on s'hi aprecia un zoom amb representacions del miracle, i per l'altra banda, 120 planxes de llautó daurat, on apareixen sabaters, un insecte capaç de caminar sobre l'aigua. I també us informem que la Colla de Diables de Mollet celebrarà aquest dissabte una macro-tabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb quatre cercaviles simultanes que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La jornada començarà amb quatre cercaviles que sortiran simultàniament des de la plaça de l'Ajuntament, la Rambla Balmes, el Parc de les Pruneres i l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participaran els Diables, els residents de Castellbell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder treballar aquelles coses que potser la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir que les pugui treballar.
3: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
1: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
1: Som Terra, volem fixar-nos amb l'estudi fet de terra. Parlem amb la Maite Sainz de la Maza, que juntament amb el geòleg Macari de Torres són els cofundadors d'aquest estudi d'arquitectura fet de terra, que acaben de guanyar un premi internacional increïble. Ara el comentem. Primer, deixa'm que la saludi. Maite Sainz de la Maza, benvinguda. Què tal, com esteu?
2: Pues molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a vosaltres per ser aquí i poder parlar del que feu, i en concret, i aprofitant la vinentesa, perquè heu guanyat aquest premi, el Premi August Perret de Tecnologia en Arquitectura, un dels premis triennals, o sigui que es donen cada 3 anys, que atorga la Unió Internacional d'Arquitectes, creada per més de 120 països. És un premi a la innovació i al desenvolupament tecnològic en l'arquitectura, i que heu guanyat. Déu-n'hi-do! És que és un premi molt gros, Maite. Enhorabona.
2: Sí, moltes gràcies. La veritat és que estem molt contents per aquest reconeixement. I no només pel reconeixement en si, per la feina feta fins ara, sinó que per nosaltres també, d'alguna manera, és una manera com de seguir, no?, fent recerca, seguir innovant, no? És com una mica, bueno, aquest reconeixement que ens ajuda, no?, i que realment, no?, veiem que sí que anem pel bon camí, no?, que hem de seguir apostant per aquestes tecnologies, no?, i per aquests materials més naturals i sostenibles.
1: Jo crec que ho hem de posar una mica més en context. Hem de dir, doncs, això, que són 120 països, és triennal, o sigui, no és un premi que es dona cada any, per tant, encara més dificultat, no? Sí. L'heu guanyat. I, per exemple, anteriorment, l'anterior espanyol que havia guanyat aquest premi va ser el Calatrava. Per tant, és un premi molt significatiu, i ho feu, a més d'una manera, com dir-ne, molt, no és la paraula artesanal, però sí que retornant una mica a aquests materials que han estat en desús durant molt de temps, no?
2: Sí, exacte. O sigui, els nostres orígens són justament la tàpia de tota la vida que tenim aquí, no?, a Ponent. O sigui, aquí tenim moltíssima construcció amb terra, i realment, o sigui, és un material que nosaltres hem posat molt en valor, no?, perquè considerem que és un material que avui en dia, que es parla de la crisi climàtica, no?, d'aquest canvi que necessitem amb el tema de la construcció, doncs justament la terra és un material que ens pot ajudar a aconseguir aquesta sostenibilitat, no? I clar, el que vam veure és que realment aquest material ha caigut en desús en els últims anys per dos grans problemes. El primer és el desconeixement del material. Abans teníem els mestres tapiadors, que ells coneixien molt bé el material, no?, i sabien d'on s'havia de treure la terra, quina era la dosificació. No, clar, avui en dia aquests mestres ja no els tenim, i clar, tot necessite d'una normativa, d'uns assajos, de justificar, no?, totes aquestes solucions, que fa que, com que és un material que no està normalitzat, costi molt d'introduir-lo dintre dels projectes d'arquitectura. I per un altre costat, també, el tema de la mà d'obra, clar, aquests mestres tapiadors, que avui en dia ja pocs n'hi queden, doncs, bueno, clar, els constructors no tenen aquestes eines ni aquest coneixement, i fa que sigui bastant complex el tema de tornar a construir de la manera artesanal el tapial aquest que nosaltres coneixíem. Llavors nosaltres el que vam decidir amb el Macari és dir, bueno, els nostres orígens són aquests, sabem que funciona molt bé, no? Pues anem a analitzar-los, a estudiar-los i d'alguna manera tecnificar-los, no? O sigui, de manera que sigui, vam començar, no?, traient un producte que fos fàcil de per un costat de certificar el material en si, i per un altre costat d'executar l'obra, no? De manera que vam fer aquests blocs de terra, no?, que ve a ser com si fos un totxo ceràmic, però amb terra, no? Clar, la diferència entre el totxo ceràmic i el totxo de terra és que, com que el totxo de terra no té cocció, és simplement terra comprimida, com el tapial, doncs, clar, fa que sigui baix emissió de CO2, i llavors, si parlem del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental, és un material que ens funciona molt bé, no? Llavors, bueno, és una mica aquesta evolució que nosaltres realment el nostre origen està i el nostre emprenentatge està en aquesta tàpia tradicional, però hem anat un punt més enllà i hem fet això, no? Aquesta tecnificació de la tàpia tradicional.
1: Que fort, com va... És a dir, d'on ve la guspira? Com vau pensar, ostres, això, que era una tècnica que, evidentment, no? La pedra encara...
2: Sí.
1: Hi ha edificis que fa 200 anys que estan de peu, no?
2: Sí.
1: Com arribeu a decidir, ostres, això també pot ser futur?
2: Bueno, realment ens va ajudar molt el tema de la crisi, que a partir de l'any 2007, 2006, 7, 8, no? Que va començar tot el tema de la crisi de la construcció, doncs fins llavors els projectes que ens entraven al despatx, pues, era el típic, bueno, tenim pues, aquesta casa de la padrina i mira, ens volem fer una casa nova. Clar, què feien? Lo primer que feien era aquesta edificació de tàpia, la tirem, ¿vale? Perquè clar, era com que, bueno, la idea aquesta, no?, d'aquests materials que només donaven problemes, que bueno, que eren com una mica tachats com material de pobre, no? I tothom deia, no, és que ara volem una casa guapa que ens aguanti per tot. Clar, aquest canvi nosaltres el vam notar molt en períodes de crisi, on realment els clients quan venien deien, bueno, tinc aquesta edificació, si no la tiro i la rehabilito, em surt més econòmic. Clar, a partir d'aquí, ja, què passava? Com que hi havia molt poc coneixement de lo que era l'arquitectura de terra, clar, rehabilitar un edifici de terra, doncs nosaltres aquí va ser on vam dir, bueno, creiem que hi ha futur amb la terra, no? Perquè veiem aquest canvi amb el client i que veiem les ganes de rehabilitar-ho, no? O sigui, vam començar com, pues això, entenent el material, entenent com funcionava, intentant rehabilitar-lo, no? Sent coherent amb el material, no introduint altres materials que al final acaben sent incompatibles, com per exemple mortes de ciment, no? O blocs de formigó. Clar, tot això, aquests materials són incompatibles amb la terra i això el que produeix és que quan rehabilitem aquests edificis amb materials que no són compatibles, ens generen noves patologies que fa que creiem que aquell material, que la terra no és bona per construir, però en realitat és perquè estem fent males rehabilitacions. Llavors, clar, vam començar a especialitzar-nos en això i llavors vam veure que no només la gent volia rehabilitar amb material com la terra, sinó que volia construir de nou amb la terra, no? Llavors, bueno, jo crec que va ser una mica a partir d'aquesta crisi, no?, que hi va haver com aquest canvi de pensament i d'acceptació del propi material, no? I és una mica com el nostre inici. I per això al final vam acabar decidint especialitzar-nos única i exclusivament en terra.
1: Val. Escolta, quins avantatges té una casa feta amb aquests blocs de terra compactats? És a dir, pel que fa no només a la sostenibilitat a l'hora de crear-la, no?, sinó a l'estar confortables, sobretot ara en context de canvi climàtic, de tantíssima calor, d'onades de calor, etcètera, etcètera.
2: Exacte, doncs pues mira, la terra té moltes avantatges, molts beneficis per l'usuari, perquè al final és un material que és natural, que transpire, que regula la temperatura i la humitat interior, que és un gran aïllant acústic, que sempre repeteixo el mateix, però és que la típica frase de més sordo que una tàpia és perquè realment és un material que et funciona molt bé acústicament, no? I després hi ha una propietat molt interessant que és la inèrcia tèrmica. La inèrcia tèrmica, per explicar-vos-ho així d'alguna manera, és, o sigui, per entendre, no?, perquè sigui com més fàcil, és, saps aquella sensació quan entres a les cases de poble, no?, a les plantes baixes ara, a l'estiu, no?, quan a fora fa tanta calor, i entres a dintre, ostres, quina frescoreta. Pues això és gràcies a la inèrcia tèrmica, o sigui, aquesta capacitat que té la terra d'emmagatzemar aquesta energia del sol i no deixar-la passar a l'interior, no? Llavors, clar, això al final es tradueix en una disminució de la despesa econòmica de climatització del propi edifici, és a dir, no necessites d'aquest aire acondicionat, no? I a l'hivern igualment no necessites tanta calefacció per mantindre un espai interior confortable, no? Per tant, clar, aquests beneficis són molt bons, no? Directament per a l'usuari, no? I clar, ja si parlem això del medi ambient, és un material que no té cocció, per tant, baix emissió de CO2, a més, no genera residus, és a dir, el dia de demà, si tu la teva casa acabi amb desús, no? O qualsevol edifici que s'hagi fet amb terra, simplement enderrocar-lo vol dir agafar, triturar-lo i tornar-lo integrat dintre del medi. O sigui, no cal una gestió d'un residu perquè al final no és un residu, no? És la pròpia terra, no? Per tant, això, si pensem en un futur, també és un gran avantatge medioambiental pel planeta.
1: Fantàstic, és que és brutal. I es poden fer tot tipus d'edificacions o no?
2: Sí, es poden fer tot tipus d'edificacions. Per exemple, nosaltres hem arribat a fer edificis de 5 plantes amb murs estructurals de 20 centímetres de terra, o sigui, amb un mur de 20 centímetres de gruix. Hem fet un edifici de 5 plantes, o sigui, que aguante 5 plantes. Per tant, hem provat que realment estructuralment funciona la terra sola. A més, tenim un altre edifici, per exemple, a Barcelona, que l'hem combinat amb una estructura mixta, és a dir, treballa conjuntament la terra i la fusta. Llavors, en aquest cas, per exemple, hem fet una edificació de hasta 7 plantes. I, per exemple, tenim una façana de 9 plantes, també és un edifici d'oficines a Barcelona, que aquest no és estructural, però sí que és façana. Per tant, aquí veiem que realment límit, no hi ha límit, no? Sinó que el que hem de fer és adaptar el material a les necessitats de projecte, no? Clar, evidentment, després d'aquests projectes, clar, el fer, per exemple, una petita edificació d'una casa de planta baixa més 1, doncs llavors ja veiem que no hi ha problema, no? Perquè si hem sigut capaços d'aguantar un edifici de 5 plantes, doncs bueno, és una mica adaptar el material, el disseny del projecte, no? I una mica segons els requisits del projecte, no? Però bueno, en un principi no hi ha un límit específic.
1: I per acabar, i també volia preguntar-te això, perquè la terra que utilitzeu és la terra que hi ha, al costat de les edificacions, en principi. Serveix qualsevol terra?
2: Bueno, lo que s'ha de fer a la terra és, la terra com a tal normalment sempre se pot aprofitar. El que passa és que nosaltres el que fem és corregir la terra. O sigui, nosaltres tenim estudiades uns patrons, una sèrie de corbes granulomètriques, no? O sigui, unes formulacions de la terra que sabem que funciona molt bé, que és la que ens dona la màxima resistència, no? Llavors, nosaltres el que fem és quan trobem la terra del lloc, l'analitzem, vale? La descomposem, no? O sigui, amb les diferents partícules, i llavors el que fem és tornar-la a formular, de manera que de vegades hi hem d'afegir alguna part granulomètrica que no té aquella terra en concret. Vale? Per exemple, hi ha terres que són molt bones a la zona del Pla d'Urgell, que pràcticament són tal qual les agafes, les podries utilitzar, però clar, n'hi ha d'altres, doncs això, que potser hi ha un excés d'argila o li falta una part d'àrid. O sigui, llavors aquestes les hem d'acabar de formular.
1: Maite, això també implica noves formes de treballar i, per tant, farà falta formació, faran falta persones formades per treballar d'una altra manera. Per tant, noves feines en un futur o ja en un present, no?
2: Doncs sí. O sigui, primer i el més important és no perdre tota aquesta mà d'obra que ja tenim avui en dia. O sigui, que per nosaltres també és important, no? A part de crear nova mà d'obra, no? També és important que tota aquesta mà d'obra que tenim no la perdem, no? I llavors, és com una mena d'adaptació, no? A la mà d'obra que tenim nosaltres, però amb els nous criteris, no? O sigui, és com adaptar-ho a una nova manera de construir i al final pues també, no, tots aquests que es vagin incorporant, no, al món laboral, que puguem d'alguna manera ensenyar pues això, altres maneres de poder construir de manera més saludable, no, i més natural els nostres propis edificis.
1: D'acord. I ara, Maite, sí? On us situa aquest premi? És a dir, clar, és un premi molt, molt gros. Vosaltres heu estat fent, mira, picant pedra, mai més ben dit, eh?
2: Sí,
1: durant molt
2: sí.
1: de temps. Comenceu a rebre sí. reconeixements molt, molt importants com ara aquest, sense menys teniment, que tant se val si el rebeu com no, perquè esteu fent molt, molt bona feina, però rebre'l sempre ajuda. Ara, sí. On us situa, doncs, aquest premi? Que com veieu, encareu el futur?
2: Bueno, una mica estem a l'expectativa, la veritat, perquè bueno, sí que veiem que és com estem en una mena d'impàs, no? O sigui que estem realment ens està arribant moltes que ens demanen, no? que molta informació sobre tot aquest sistema per poder-ho exportar a fora, no? O sigui, a nivell internacional, no? Perquè, bueno, d'alguna manera els altres països s'han donat compte de que per què no fer lo mateix, no? O sigui, lo que nosaltres estem fent aquí, pues exportar-ho a fora, no? I estem com en amb aquest impàs, no, de creixement, perquè veiem que sí que hi ha una possibilitat de creixement i de projecció internacional de lo que seria Catalunya i més concretament, no, Lleida i la terra de Lleida, no? Vull dir que estem una mica amb aquest començar, no, a créixer en aquest sentit.
0: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.

0: Somterra, posem la mirada en un sistema de retenció de residus. Es diu Tecnograver i en parlem amb l'Olga Banyé, que és la responsable. Olga, benvinguda. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Ben
1: trobada. Gràcies per invitar-nos.
0: Volíem conèixer aquest sistema que ha evitat que 5.000 tones de residus arriben als rius i als mars. Déu-n'hi-do. En què consisteix?
1: Exacte, doncs això són uns sistemes de retenció que s'instal·len en els col·lectors i bàsicament doncs, la funció que tenen és poder captar tots els residus que arriben als col·lectors quan es produeixen pluges, no? Són residus doncs, que provenen del clavegram, del que hi ha en els carrers i els que es tiren també pel vàter. I llavors aquest sistema el que fa és retenir els residus amb les malles i igualment deixa fluir l'aigua perquè vagi neta cap al riu.
0: D'acord, és un projecte que va començar l'any 2020, ho dic bé?
1: Sí.
0: I des de llavors i fins ara heu aconseguit doncs, evitar molts residus que arribin al mar i als rius.
1: Correcte, sí, vam començar, com bé has dit, el 2020 amb fent una prova pilot a Sabadell i amb els grans resultats que vam tenir, que ja amb 2-3 precipitacions es van agafar uns 900 quilos, doncs després vam decidir implementar-ho a més punts de Sabadell i també anar-ho expandint a altres llocs de Catalunya, Espanya i altres països europeus també.
0: D'on ve aquesta idea del Tecnograver? Qui s'ho va imaginar i inventar?
1: Doncs bé, això va ser com una mica idea conjunta en col·laboració amb els d'Aigües de Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell, que bueno, han vist la problemàtica que tenien, molta presència, no?, de tovalloletes que els hi arribaven allà a l'entorn natural que tenien a través dels col·lectors, doncs ens van demanar això, que féssim com algun invent, no?, algun equip que pogués agafar. I nosaltres llavors som una enginyeria que fem el disseny i fabricació d'equips per al tractament d'aigua i vam fer doncs, bueno, un disseny així una mica especial, no?, diferent, que són aquests sistemes de retenció. I és aquí com va començar a sortir la idea i tot el projecte.
0: Uh-huh. Aquests sistemes de retenció on anirien? Vindria a ser com una mena de malla? Ens ho hem d'imaginar així, no?, més o menys? I on van els col·lectors? O sigui, com funcionen, diguéssim? Ara ja d'una manera més tècnica, però que la puguem entendre totes i tots, Olga.
1: Sí, doncs exacte. Tenim de diferents tipus. Ens podem imaginar doncs, els col·lectors d'aquests que són de forma circular, no?, que bé surten o de les depuradores o d'altres punts. I clar, aquesta aigua, que diguéssim és l'aigua que quan plou les depuradores no tenen prou capacitat per agafar tota aquesta aigua residual, no?, de les habitatges, i en comptes d'anar a la depuradora per tractar aquests residus, hi ha aquestes sortides d'emergència, que són aquests col·lectors. Llavors, clar, ens trobem que quan plou surt aquesta aigua bruta, no?, que no ha sigut tractada, que va directament cap als rius. I és aquí, doncs, nosaltres on col·loquem aquest sistema, exacte, que és un equip d'acer inoxidable que té unes malles i el que fa la malla, doncs, és atrapar els residus.
0: I després m'imagino que es treu d'alguna manera manualment, pot ser?
1: Sí, després s'ha d'anar fent el manteniment quan hi ha pluges i tot, i llavors el que es fa és extreure les malles, com que solen pesar bastant, perquè cada malla pot pesar més de 100 quilos, 300 quilos, 400, depèn del tamany, doncs s'extreu amb un camió ploma. I llavors es porten a tractar els residus.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: Heu evitat 5.000 tones, però en podríeu evitar moltes més, perquè de moment és un sistema que s'està implantant a molts ajuntaments, no?, a moltes doncs, instal·lacions municipals, de moltes catalanes, també algunes espanyoles i algunes andorranes. Com està evolucionant aquest Tecnograver?
1: Doncs sí, la veritat com que està funcionant molt bé perquè al final és un sistema molt senzill i molt efectiu, doncs això hi ha molts ajuntaments, empreses també públiques d'aigua que estan optant per aquest sistema I és això el que comentes, també hem treballat a Andorra, en allà on també s'ha instal·lat, a altres punts d'Espanya, i en tots podem veure que és més efectiu. Sí que, per exemple, nosaltres enfoquem també molt en la conscienciació, no?, de que aquests sistemes realment no s'haurien d'instal·lar si tots fóssim més conscients i tinguéssim uns hàbits de no tirar, per exemple, les tovalloletes pel vàter o els residus. No, perquè al final el que més recull són tovalloletes, és el que més hem vist, la presència de residu que hi ha en totes les malles.
0: Déu-n'hi-do.
1: I llavors, sí, i el que vam veure, per exemple, en el cas d'Andorra, que és curiós, és que allà no sortien tants residus en les instal·lacions que hem fet. No? I ara és allò que pots plantejar, ostres, és perquè aquí la gent potser és més conscient, no?, i potser no tenen tants residus, o com és això? Llavors també és un altre tema que ara ens estem mirant, ens anem plantejant, no?, i ens van sorgint aquests dubtes a mesura que anem evolucionant i anem posant-ho a diferents punts.
0: Doncs, Olga Bañé, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos-ho, aquest sistema, doncs, que ha evitat que de moment 5.000 tones de residus arriben als rius i als mars, en concret tovalloletes. Per tant, aquí hi ha una doble conscienciació. D'una banda, tenir nets els rius i els mars, però de l'altra, evitar-ho ja des de casa, no?, fent un bon ús del lavabo, del vàter, que no fent-lo servir d'escombreries, oi?
1: Exacte, sobretot remarcar això, que el residu sempre, les tovalloletes, productes d'higiene, sempre tirats a la paperera. El vàter només al paper higiènic.
0: Doncs gràcies per ser-hi i enhorabona. Una abraçada, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som Terra. Expliquem del sector primari sense estereotips.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del pla enfocat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc continua sent molt elevat a bona part del territori. En condicions extremes, a 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques amb nivell 3. Els bombers han activat a més un reforç operatiu a totes les regions. La previsió del Meteocat és de calor intensa, no tan elevada, això sí, com els darrers dies, però que es manté per avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, amb afectació aquesta matinada i la de diumenge als extrems nord i sud del territori, principalment al Gironès i al Baix Empordà. I l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almarad fins al juny de 2030 ha generat tota mena de reaccions. Els municipis nuclears celebren que el regulador hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat i demanen ara al govern espanyol que autoritzi la renovació. Consideren que la decisió és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Juan Pedro Sánchez Llebra és president de l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears.
2: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
1: I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys a Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per tocaments. Se li manté la mesura cautelar de llibertat en compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell. Fins ara, ja ho dèiem, en són 14 en total. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. Es tracta del finançament que forma part de l'aportació econòmica del Ministeri de Drets Socials que repartirà els propers 2 anys entre les comunitats autònomes en el marc del Reial Decret que amplia l'aportació de l'administració de l'Estat per finançar precisament aquest nivell mínim. I a Caldes de Montbui comença avui la segona edició del Sonoteca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen de la iniciativa presenta un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe. S'hi han adherit uns 10 establiments.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A veus de ciutat de...

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Avui divendres 17 de juliol, quart espai sardana de la programació d'estiu a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Estigueu on estigueu, us convidem a gaudir d'una hora de sardanes.
1: Comencem amb Sota la Parra. Estrenada l'any 1929, és del barceloní en Josep Maria Ruera i Pinart, si bé va estar molt vinculat a la ciutat de Granollers, lloc on hi va morir. Ens l'ofereix la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: Sota la parra, d'en Josep Maria Ruera i Pinart, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Anem cap a una composició d'en Florenci Mauner i Marimon. Porta per nom Els de Cala Gràcia. Es va estrenar l'any 1963 i està dedicada a la seva casa pairal. Sardana de lluïment per a tenora i tible i que escoltarem amb la Cobla Montgrins.

0: La Cobla Montgrins ens ha ofert els de Ca la Gràcia, d'en Florenci Mauné i Marimon.
1: Només a un pas és de l'intèrpret de tenora, músic i compositor blanenc, en Jordi Molina i Membrives. Va ser estrenada l'any 1989 a Calella i l'escoltarem amb la Cobla Montgrins.

0: d'en Jordi Molina i Membrivés hem escoltat Només a un pas, amb la Cobla Montgrins.
1: La Cobla Juvenívola de Sabadell ens oferirà del músic i popularíssim compositor de sardanes, en Josep Saderri Puigferrer, Rosa Vella, sardana estrenada l'any 1954.

0: Hem escoltat Rosa Vella, del mestre Josep Saderra i Puigferrer, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: Acabarem el repertori d'aquesta primera part amb Quina canya, del mestre Josep Casull Serra, estrenada el 2005 i composta per a dues tenores i dos tiples. Som-hi amb la Cobla, la principal de la Bisbal.

d'en Josep Cassú i Serra, Quina canya, amb la copla La principal de la Bisbal. Hem arribat a la fi de la primera part del programa. Un petit descans i de seguida hi tornem.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Ginestà tancarà avui divendres el Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el Parc de Calestrada en una gran celebració. El duet català serà l'encarregat de posar el punt final a la cinquena edició del Mollet Music Week, un festival que ha apropat la música i la cultura al llarg d'aquesta setmana a la nostra ciutat. En referència al concert d'aquesta nit, que començarà a partir de les 11, en Pau Serrasols ha fet un abans d'allò que han preparat. El cantant i compositor ha assegurat que el públic es trobarà amb una gran festa, tot i que també hi haurà espai per a instants més tendres i emocionants.
1: Doncs molta canya. Jo crec que aquest directe que hem preparat no deixarà indiferent a la gent de Mollet. L'hem preparat amb la idea de que sigui una gran festa, molt energètic i també amb algun moment així més relaxat en el que poder abraçar que tinguis al costat i poder cantar junts les cançons més tendres i més emocionals.
0: Una de les principals novetats de la gira és l'escenografia, la qual també lluirà avui a Mollet. En Pau Serrasols ha destacat que han preparat una posada en escena completament nova, creada específicament per a aquesta gira d'estiu. I en esports us informem que Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. Els pròxims 24, 25, 26 i 27 de juliol a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè va en record de Germán Blasco, membre de l'associació que els va deixar l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera serà el 16è Open de Billar Americà de Mollet Memorial Germán Blasco. En total seran 256 billaristes d'arreu del territori que participaran en aquesta edició del campionat, el qual es considera el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors d'arreu d'Espanya. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No
5: passa... Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
2: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
1: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
2: Reprenem el repertori d'aquest Espai Sardana d'estiu. És el torn d'una composició que va ser guanyadora de l'Accèssit a la Sardana de l'any. El seu nom és Els Rossinyolets de l'Àvia, estrenada l'any 2016 i obra d'en Lluís Pujals i Carretero. Som-hi, doncs, amb la copla La Principal de la Bisbal.

0: Els rossinyolets de l'àvia, d'en Lluís Pujals i Carretero, amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, una sardana que porta el nom d'una acció que potser hauríem de fer més sovint. Abraçada, d'en Conrad Saló i Ramell, estrenada a la Bisbal l'any 1967, i que gaudirem amb la copla

0: La Cobla Marinada ens ha interpretat Abraçada, d'en Conrad Saló i Remell.
1: A la plaça del Gra. És una sardana d'en Josep Cid i Pacareu i instrumentada per en Manel Saderra i Puigferrer. Es va estrenar a Barcelona l'any 1947 i ens l'ofereix la Cobla Ciutat de Girona.

0: Escoltàvem A la plaça del Gra, d'en Josep Cid i Pacareu, amb la cobla Ciutat de Girona.
1: Anem acabant el programa d'avui i anem per la penúltima sardana. És Com un passerell, d'en Ricard Viladesau i Caner. És obligada de Flabiol amb variacions i es va estrenar l'any 1983 a Castellar del Vallès. Cobla la principal de la Bisbal.

0: Com un passerell, sardana obligada de Flabiol amb variacions d'Enricard Viladesau i Cané, amb la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Tot seguit escoltarem una sardana d'en Francesc Mas i Ros i que es va estrenar l'any 1952 a Barcelona. És La Margarida, amb la interpretació de La Salvatana.

0: Hem acabat l'Espai Sardana d'avui divendres 17 de juliol de 2026 amb la sardana d'en Francesc Mas i Ros, és la Margarida, interpretada per la Salvatana. Solament ens queda desitjar-vos que la setmana que ve us sigui ben plàcida i feliç, escoltant sardanes i protegint-vos de la calor. Demà 18 de juliol a les 10, a part de repetir-se aquest programa, és Santa Marina i per aquest motiu desitjo a la meva companya de programa i filla que passi un bon dia de sant. Salut!
1: Sardanes! I seguim!

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bertiquí de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bertiquí en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bertiquí d'estiu, però algunes coses no canvien. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 17 de juliol de 2026, programa número 42 de la temporada i quart de la temporada d'estiu. I aquest vespre tornarem a parlar de cançons i de cinema, però en aquest cas parlarem de perdedores. Perquè si fa uns dies van fer un repàs de cançons que van guanyar el Premi Òscar en aquesta categoria, en aquesta ocasió ens centrarem en aquelles cançons que van competir però que no es van endur l'estatueta. I veurem que segurament n'hi ha de decisions sorprenents. Moltes cançons, pensem que hi ha 5 nominades per any i, òbviament, només n'hi ha una guanyadora. Així que començarem un altre cop als anys 60 i avui, el que és avui, arribarem fins als anys 80 i ja en farem de més endavant. Només com a recordatori, no qualsevol cançó pot aspirar a l'Oscar. Recordeu que havia de ser una obra original amb música i lletra creades específicament per la pel·lícula i que aquesta cançó ha de tenir una presència destacada al film o bé obrir els crèdits finals. En fi, cançons i cinema, aquesta unió de la música amb les imatges que és tan poderosa que al final acaba amb una associació inevitable. Així que agafem les crispetes perquè comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: I comencem amb en Frank Sinatra, any 1964. Era un any en què en Frank Sinatra va tornar a demostrar per què era una de les grans veus del segle XX. Parlem de la cançó My Kind of Town, que era una cançó que es va escriure, evidentment expressament, per a la comèdia musical Robin i los Siete Hoods. Una pel·lícula aquesta, Robin i los Siete Hoods, que protagonitzava el mateix Frank Sinatra, junt amb en Dean Martin i amb el Sammy Davis Jr., en fi, el Rat Pack. A més, li acompanyaven el Bing Crosby, que havia estat el seu mític rival, però també amic, i el Peter Falk, que era el que va fer-se famós més tard com a protagonista de la sèrie Columbo. En fi, l'argument és traslladar d'alguna manera la llegenda del Robin Hood, però al Chicago de la llei seca. Aleshores, bé, no seria la millor pel·lícula del món, però si tenim aquest tema com My Kind

Pussycat. Why I just dream like a clown. Doncs diríem que es va convertir en una estrella internacional gràcies a aquesta What's New Pussycat, que és la cançó principal de la pel·lícula que duia el mateix nom, que es va estrenar a Espanya com a Què tal, Pussycat? Bé, una traducció curiosa, tampoc diríem que seria el títol més fàcil de traduir al castellà. En fi, la música d'aquesta cançó, d'aquesta What's New Pussycat, poca broma, era d'en Bart Bacharach, amb lletra de Hal David, doncs bé, una de les parelles de compositors més exitoses de la música popular nord-americana. La pel·lícula era una comedieta protagonitzada pel Peter O'Toole, pel Peter Sellers i per la Romy Schneider. També va suposar, com a curiositat, el debut cinematogràfic d'en Woody Allen com a guionista. Aquesta cançó, amb l'energia i la potència vocal d'en Tom Jones, doncs va ser un èxit immediat. I encara avui diríem que és un dels seus temes més identificables. Als Oscars, doncs això, va ser nominada a millor cançó original, però el premi se'l va endur The Shadow of Your Smile, una cançó que ja vam sentir a l'anterior episodi, Shadow of Your Smile, de la pel·lícula Castillos en l'Arena. Era una cançó que, si recordeu, interpretava en Tony Bennett, i que segurament, ja ho vam dir, mostrava les dues vertents del que serien les cançons pel cinema. Aquesta de Shadow of Your Smile potser significava la vertent més clàssica, mentre que What's New Pussycat era una cançó molt pop, seria una cançó més moderna que no pas aquella de Shadow of Your Smile. En fi, ara és el moment, si ja vam sentir The Shadow of Your Smile a l'anterior episodi, ara és el moment de recuperar aquest clàssic inconfusible del Tom Jones, aquesta What's New Pussycat. What's new, Pussycat? Whoa!

Entrem als anys 70 i entrem amb en Michael Jackson. Michael Jackson, que abans de convertir-se en el rei del pop, doncs ja sorprenia el món en només 14 anys. Recordem que Michael Jackson aleshores, evidentment, estava amb els seus germans, amb els Jackson 5, però també feia algunes cosetes en solitari. Ja us dic, només 14 anyets, i l'any 1972 va interpretar el tema Ben, que era una balada que donava títol a la pel·lícula Ben. Pel·lícula Ben, que era una història, compte que era una cosa curiosa, era una història, una pel·lícula de por, una història de terror, molt peculiar, en el que el protagonista era un ratolí, que duia el nom aquest de Ben. En fi, tot i aquest argument, que seria prou insòlid, val a dir que la sensibilitat de la interpretació que un Michael Jackson de 14 anyets va fer, doncs va transformar aquesta cançó en un èxit mundial. I de fet va ser un tema que li va donar el seu primer número 1 en solitari als Estats Units. Això no vol dir que deixés de treballar amb els seus germans. En aquell moment, en Michael Jackson era part del,

del Jackson 5. Però sí que va potser ser un primer avís que en Michael no era un membre més del grup, sinó que era el membre del grup. Aquesta band és una composició de Don Black i Walter Scharf, i va rebre aquesta nominació a l'Oscar, la millor cançó original, us ho repeteixo, any 1972, però aquella nit va perdre davant d'una cançó de títol The Morning After, una cançó que interpretava la Maureen McGovern per la pel·lícula La aventura del Poseidón. Amb el passar del temps, bé, totes dues pel·lícules, tant Ben com La aventura del Poseidón, diguem-ne que no passarien a la història del cinema, però sí que és veritat que Ben, la cançó, no tant la pel·lícula, ha quedat com una de les interpretacions doncs, més emotives dels primers anys de Michael Jackson, un Michael Jackson que sovint interpretava aquesta cançó també amb els concerts, inclús ja a principis dels anys 80. Però bé, el que us dic, ha quedat com una de les interpretacions doncs, més emotives dels primers anys d'en Michael Jackson. Anem a escoltar aquesta petita joia de 1972, Ben.

Continuem als anys 70 amb una cançó de la saga de pel·lícules de James Bond, una saga que bé es caracteritza, com tots sabem, per la importància que li donen a la banda sonora i en particular a la cançó, principal. I en aquest cas, any 1973, aquesta cançó principal anava a càrrec d'en Paul McCartney and the Wings i la cançó era, evidentment, Live and Let Die. Bé, quan els productors de la nova pel·lícula de James Bond van demanar a Paul McCartney que n'escrivís la cançó principal, probablement no imaginaven que acabaria convertint-se en una de les millors melodies de tota la saga. Aquesta Live and Let Die, ja us dic, interpretada pel Paul McCartney and the Wings, és la pel·lícula que acompanya la pel·lícula, és la cançó, perdona, que acompanya la pel·lícula Viu i deixa morir, que de fet era la primera pel·lícula que tenia en Roger Moore interpretant el paper de l'agent 007. Va ser una cançó produïda pel George Martin, el mateix productor dels Beatles. De fet, és una cançó de 1973, és a dir, en Paul McCartney portava 3 anys fora dels Beatles, o millor dit, els Beatles portaven 3 anys que s'havien acabat com a grup. Bé, aquesta Live and Let Die combina els passatges orquestrals amb una energia molt rockera, és una cançó molt, molt guitarrera, i de fet continua sent una de les peces més celebrades d'en Paul McCartney en directe. Com ens passa aquest vespre, va ser nominada a l'Oscar a la millor cançó original, però no va guanyar, perquè aquell any el premi va anar a The Way We Were, de la pel·lícula Tal com érem, la cançó que interpretava la Barbra Streisand i que ja vam sentir a l'anterior episodi en el que posàvem les guanyadores. Tot això, bé, jo crec que dir Live and Let Die és dir una de les millor cançons de la saga Bond de tots els temps, i permeteu-me la picada d'ullet a la generació dels 90, tot recordant aquella versió que en van fer els Guns N' Roses pel seu Use Your Illusion, però bé, nosaltres ara sentirem evidentment l'original, la de Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die.

Seguim als anys 70, seguim a... ara anem a l'any 1976, amb una, jo diria, amb una curiositat perquè la cançó que va estar nominada, que no va guanyar, però que jo crec que bé mereix un lloc amb aquest programa d'aquesta Es van quedar les portes, és el Gonna Fly Now d'en Bill Conti. I quina cançó és aquesta? Bé, pensem-ho d'aquesta manera. Hi ha melodies que només escoltar-les ja ens fan imaginar directament l'escena de cinema, és allò que dèiem en principi del programa, aquesta associació indissoluble d'imatges i de música que és tan i tan potent. I és exactament el que passa amb Gonna Fly Now, que és el tema principal de la pel·lícula Rocky. És una cançó composta pel Bill Conti i és una peça, doncs, bé, que acompanya, jo diria que una de les seqüències més famoses de la història del cinema, que és el famós entrenament d'en Rocky Balboa pels carrers de Filadèlfia fins a arribar, l'acompanyem fins a arribar a les escales del Museu d'Art. És una peça curiosa perquè la cançó té molt poca lletra. És que quasi a mi em va sorprendre quan vaig saber que havia estat nominada a millor cançó original, perquè quasi seria com música incidental. Bé, té molt poca lletra, però ni falta que li fa, perquè la força de la melodia i l'orquestració han fet que es converteixi en un himne universal, doncs això de l'esforç, de la superació, de la perseverància. I sí, va ser nominada, i sí, va perdre amb aquella cerimònia, perquè la estatueta va ser per la cançó Evergreen, que interpretava la Barbra Streisand un altre cop, la Barbra Streisand per la pel·lícula Ha nacido una estrella. Però, ara fem aquesta reflexió. Si posem la cançó Evergreen a dia d'avui, a dia 17 de juliol de 2006, si posem la cançó Evergreen i posem la cançó Gonna Fly Now, bé, jo crec que a nivell d'imaginari popular, Gonna Fly Now guanya absolutament. Perquè poques cançons de cinema són tan reconeixibles com aquesta, així que va, anem a pujar aquelles escales amb en Rocky.

I seguim amb el 1977, i seguim un altre cop amb una altra cançó per a la saga de pel·lícules de James Bond. I en aquest cas ens anem amb la Carly Simon amb la cançó Nobody Does It Better. Mira, quan es parla de grans cançons de James Bond, Nobody Does It Better sempre apareix entre les favorites, tot i que no seria una cançó típica de James Bond. No té l'èpica, no té aquella força. Més aviat té una certa delicadesa. Nobody Does It Better, doncs ja us dic, és una cançó interpretada per la Carly Simon, que va ser escrita pel Marvin Hamlisch i la Carol Bayer, i és la cançó de la pel·lícula La espia que me amó, que va protagonitzar doncs en Roger Moore. Ja hem parlat abans de com en Roger Moore es va fer càrrec del personatge a partir d'aquell Viu i deixa morir. Va ser la primera vegada, compta amb aquesta curiositat, que el tema principal d'una pel·lícula de James Bond no portava el mateix títol que la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula era L'espia que me amó i la cançó era Nobody Does It Better. Això però no va impedir, evidentment, que subvertís en un èxit internacional. Ja us dic, és una melodia molt elegant i una interpretació doncs plena de sensibilitat que la Carly Simon va aconseguir donar-li un aire diferent a la saga. La cançó no va guanyar, perquè el premi va acabar a mans de la cançó You Light Up My Life, de la pel·lícula Il·lumines mi vida. La Carly Simon encara trigaria un temps, però acabaria guanyant aquell Oscar. Jo ho vaig sentir en el programa anterior en el que parlaven de les guanyadores, com la Carly Simon se'n va endur un Oscar per la cançó original de la pel·lícula Armes de Mujer, però això seria doncs quasi una dècada més tard. En aquest any 1977 no va guanyar, va perdre, però jo crec que és una balada que va fer-se molt popular i és una cançó molt bona que continua sent de les millors de les bandes sonores d'en James Bond.

Anem ara al 1978 i anem amb la pel·lícula Gris. I aquí tenim doncs un cas claríssim d'allò que hem parlat de la normativa per poder participar com a millor cançó original a la cerimònia dels Òscar. Clar, aquí hi havia un problema quan aquelles pel·lícules que eren adaptacions de musicals teatrals. Aleshores, el que diu la normativa és que la cançó ha de ser original. Per tant, si estem fent una adaptació cinematogràfica d'un musical teatral, cap d'aquelles cançons que ja hi eren al musical original pot optar a un Òscar a la millor cançó original, precisament perquè no és una cançó original. Aleshores, el que es va fer va ser crear alguns temes originalment o expressament per a la versió cinematogràfica, per a la versió de Gris, que us puc dir de Gris. Pels que vam ser nens a principis dels 90 o vam ser adolescents als 90, segurament recordareu que va haver-hi un cert revival de la pel·lícula Gris durant una època, parlo de l'any, doncs què et diré jo, 1991, 1992, es passava amb una certa freqüència a la televisió i jo us dic que hi havia un cert revival, es va reeditar el disc i personalment, per mi Gris va ser una de les meves portes d'entrada per conèixer, potser no tant la música dels 50, però sí la cultura del rock dels 50, que és el que mostrava, de fet, la pel·lícula Gris. A nivell musical, doncs, evidentment, les cançons no eren rock and rolls dels 50, però a nivell estètic, doncs, sí que pertanyia a ser-ho. En fi, pel·lícula Gris de 1978, quan el rodatge de Gris ja estava pràcticament acabat, els productors van adonar-se doncs, que segurament el personatge de Sandy necessitava una gran balada, i el resultat va ser aquesta cançó de la qual parlem, aquesta Hopelessly Devoted to You, una cançó que va ser escrita pel John Farrar, especialment perquè l'actriu protagonista, l'Olivia Newton-John, pogués lluir la seva veu. La cançó, doncs ja us dic, es va incorporar a última hora, però va acabar convertint-se en un dels moments més recordats de la pel·lícula i en un dels grans èxits de la carrera de l'Olivia Newton-John. Encara us diré més, no fa gaire vaig anar a veure una versió del musical de Gris al teatre i aquesta cançó, que originalment no hi era al musical, que es va fer per la pel·lícula, ja l'havien incorporat un altre cop al musical. Va ser l'única cançó de Gris, la pel·lícula, nominada a l'Òscar a millor cançó original, encara que aquella nit doncs, va perdre davant d'una cançó realment meravellosa, aquesta Last Dance, que interpretava la Donna Summer per a la pel·lícula Thanks God It's Friday, gràcies a Dios és viernes. Un altre temasso completament diferent. No diria que Hopelessly Devoted to You va perdre de manera injusta, però bé, una gran cançó també que podem sentir ara mateix.

Ara iniciarem els anys 80 amb l'any 1980, que va tenir una cerimònia amb moltes cançons interessants. Una d'elles va ser el tema de la Dolly Parton, la cançó 9-to-5. Mireu, això de 9-to-5 fa referència a l'horari de feina. Sempre, bueno, als Estats Units es parla d'una feina de 9-to-5 com a un horari clàssic d'oficina. Mireu, parlem de Dolly Parton, una persona que segurament a Europa no té ni la meitat del reconeixement que té als Estats Units, on és una persona, una cantant, una actriu, una artista superpopular, i a Europa, evidentment, doncs ni de lluny. Però poques artistes poden presumir d'haver escrit, interpretat i convertit en un èxit mundial una cançó que han creat per a una pel·lícula protagonitzada per elles mateixes. És el cas, doncs, això, de Dolly Parton amb aquest 9-to-5, que era la cançó principal de la pel·lícula Como eliminar a su jefe, que era una comèdia, en el que la Dolly Parton compartia pantalla amb la Jane Fonda. La Dolly Parton fins i tot va explicar que el característic ritme inicial, que sona al principi, el va crear fent sonar les seves ungles, com si fossin una màquina d'escriure. Aquesta 9-to-5 potser no va guanyar, però sí que va dominar llistes d'èxits als Estats Units. I no va guanyar perquè la guanyadora, si recordem, ja ho vam sentir també a l'edició o al programa on sentíem les guanyadores, la guanyadora d'aquella cerimònia 1980 va ser la cançó Fame, és a dir, el tema interpretat per l'Irene Cara per la pel·lícula Fama. Però tantíssims anys més tard, aquest 9-to-5 doncs també podria ser considerat un himne dedicat a tots els treballadors que podem sentir ara mateix.

I com us dic, no abandonem l'any 1980, que va tenir doncs això, una cerimònia amb cançons molt potents. Hem sentit 9 to 5, hem parlat de la cançó Fame que va guanyar, però ara podem sentir i podem parlar també d'una altra de les candidates que no va guanyar, que es va quedar a les portes, però déu-n'hi-do si està ben interioritzada a l'imaginari popular, perquè aquell any també competia la cançó On the Road Again d'en Willie Nelson. Què podem dir de Willie Nelson? A qui li pot caure malament en Willie Nelson? Un senyor que té més anys que un bosc, però malgrat tenir 90 i pico anys, continua tocant, continua sent aquest senyor del cabell llarg amb les trenes, aquest senyor que no para de girar, aquest senyor que no para de fumar uns tròcolos de marihuana que no pot ni ell mateix. Com podem no apreciar amb aquest senyor? I respecte a la cançó On the Road Again, què us puc dir? Si hi ha una cançó que resumeix la vida d'un músic de gira, aquesta seria On the Road Again. En Willie Nelson la va escriure doncs gairebé d'una tirada, després que el productor de la pel·lícula Honeysuckle Rose, la pel·lícula que aquí es va estrenar a Espanya com a Loco por ti, doncs li demanés que si podia fer un tema principal. Segons explica la llegenda, en Willie Nelson va escriure bona part de la lletra fent servir una simple bossa de paper d'aquestes dels avions durant un vol. Bé, això és la llegenda, això és la història que envolta aquesta cançó, que potser no és veritat, però que sona bé. El resultat doncs, va ser aquesta On the Road Again, una cançó optimista, plena d'energia, convertida doncs, en un dels grans himnes del country nord-americà més modern. I sí, va aconseguir una nominació a l'Oscar, tot i que, ja ho hem dit abans, el guardó va ser per Fame d'Irene Cara, però tot i no guanyar la estatueta On the Road Again, bé, definitivament és probablement la cançó més emblemàtica de Willie Nelson. És un autèntic cant a la llibertat de viure sempre en ruta i segurament és parlar de Willie Nelson, és parlar de country més modern, i On the Road Again és una de les primeres cançons que ens poden venir a la ment.

Continuem amb els anys 80 i continuem amb un tema famosíssim, amb The Eye of the Tiger de Survivor. Era l'any 1982. Què us puc dir? L'any 1982 en Sylvester Stallone buscava una cançó doncs que transmetés la força i la determinació del seu personatge, d'en Rocky, per a la pel·lícula Rocky 3. Ja m'han parlat, de fet vam dedicar dos episodis a les grans cançons, a les grans cançons de pel·lícules mítiques als 80, on un gènere com el AOR, el Adult Oriented Rock, tenia una presència i un pes específic molt, molt important. Són dos programes que podeu trobar naturalment a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox, dos programes de la segona temporada de Bartiki. En fi, l'Stallone buscava una cançó per Rocky 3, però inicialment, compte aquí, ell volia utilitzar un tema de Queen, però ves per on, no va aconseguir-ne els drets. I aleshores va encarregar una composició original al grup Survivor. Evidentment, si hagués aconseguit els drets de la cançó de Queen, aleshores aquesta cançó no hagués pogut participar a la cerimònia o ser nominada per l'Oscar a millor cançó original, perquè precisament no era una cançó original, però aquesta de Survivor sí. En no aconseguir els drets, doncs va encarregar als Survivors que fessin una cançó, i el resultat va ser aquest The Eye of the Tiger. Què podem dir? Una de les cançons més reconeixibles de la història del rock. Potser no t'agrada el rock, i si no t'agrada el rock és estrany que siguis sentint aquestes paraules i aquest programa, però bé, és igual, potser no t'agrada el rock, però definitivament coneixes The Eye of the Tiger, amb el seu riff de guitarra inconfusible i una lletra, doncs, això, que parla de superar obstacles, etc. I el tema, doncs, va esdevenir un èxit mundial i encara avui acompanya els esdeveniments esportius a tot el planeta. Va tenir aquesta nominació, però aquella nit la estatueta va ser pel tema Up Where We Belong, aquella cançó que ja vam sentir en el programa de les guanyadores, cançó que interpretava en Joe Cocker i la Jennifer Warnes per la pel·lícula Oficial y Caballero, però aquesta The Eye of the Tiger, tot i no guanyar l'Oscar, que us puc dir, poques cançons han quedat tan associades a l'esperit de lluita i de superació.

Seguim en 1983, en ple vuitantarisme. Venim d'una cançó que és totalment vuitantes i anem a una altra que també és molt vuitantes, tot i que mostra un altre vessant. Em refereixo a la cançó Maniac d'en Michael Cimbello. Hi ha cançons que acaben definint tota una època, i Maniac, doncs podríem dir sens dubte que és una d'elles. Cançó, ja us dic, interpretada pel Michael Cimbello, que va formar part de la banda sonora de Flashdance, aquella pel·lícula que va convertir la dansa, la música i la moda dels anys 80, doncs, en una mena de fenomen mundial. Però, curiosament, la cançó no havia estat escrita pensant en aquesta història. La primera versió de la cançó estava inspirada en les pel·lícules de terror. Però els productors van demanar canviar-ne completament la lletra perquè encaixés amb la protagonista, aquella, ja recordarem, aquella jove soldadora que somia convertir-se en ballarina professional. I la jugada els hi va sortir perfecta. A Maniac va ser nominada a l'Oscar, però el premi va anar a parar per una altra cançó de la mateixa pel·lícula, de la mateixa Flashdance. En concret, va anar a parar pel tema Flashdance, What a Feeling, que interpretava la Irene Cara. Un cas poc habitual en el que dues cançons de la mateixa pel·lícula competien, doncs, per l'estatueta. Poc habitual, però ha passat més d'un cop. Sense anar més lluny, quan vam posar al programa de les guanyadores, vam sentir la cançó guanyadora de la pel·lícula La La Land, però aquell any, i per La La Land, hi havia dues cançons, una que va guanyar i una que es va quedar a les portes, però també de la mateixa pel·lícula. Ja us dic, un cas poc habitual, però que ha passat més d'una vegada. De tota manera, deixem La La Land, deixem el segle XXI, tornem als anys 80 del segle XX i anem a sentir aquest Maniac, cançó de 1983 de Michael Cimbello.

Continuem amb l'any 1984 i 1984 doncs va veure una cerimònia amb algunes competidores, un altre cop amb una sèrie de competidores ben potents. Una d'elles era la cançó Against All Odds, Take a Look at Me Now, del Phil Collins. Mireu, un Phil Collins que abans de triomfar amb les bandes sonores de Disney, doncs ja havia demostrat el seu talent per escriure doncs aquestes balades memorables. L'any 1984 van registrar aquesta Against All Odds, també anomenada Take a Look at Me Now, per la pel·lícula Contra Todo Pronóstico, que era una pel·lícula que protagonitzava en Jeff Bridges i la Rachel Ward. Mireu, l'èxit de Phil Collins em porta una reflexió, i és... A mitjans dels anys 80, el Phil Collins era una grandíssima estrella, però si ho mirem des del punt de vista estètic, era un senyor de 30 i pico anys, que era calvo, que no era particularment guapo, que no ballava espectacularment. En fi, si ara pensem en el pop mainstream, a l'any 2026, ens podríem preguntar si un senyor de 30 i pico anys, un senyor calb, un senyor no particularment guapo, podria arribar a l'estrellat del pop a l'actualitat. Actualment veiem que els cantants pop que triomfen han de ser, o han de semblar, joves, guapos, ser icones de la moda, etc. Per tant, probablement, en aquest sentit, doncs, si ho mirem des d'aquest punt de vista, en els anys 80 hi havia una manera diferent de veure la música. En fi, perdoneu-me aquesta reflexió. Anem a tornar amb el Phil Collins i amb aquest Against All Odds, Take a Look at Me Now, cançó que va estar a la cerimònia de 1984. En Phil Collins va compondre la cançó aprofitant idees que havia escrit temps abans durant un període especialment complicat de la seva vida personal, fet doncs, que potser explica la intensitat emocional de la interpretació. El tema no va guanyar, però va ser un èxit internacional, va arribar al número 1, etc, etc, i no va guanyar perquè la guanyadora aquella nit de 1984 era el I Just Called to Say I Love You de la Stevie Wonder. Una altra balada. Bé, les balades ja sap que és més fàcil que guanyin a les mesmes cerimònies dels Oscar. Però ara anem a escoltar la de Phil Collins, aquest Against All Odds. Take a Look at Me Now.

Però bé, he començat dient abans com aquella cerimònia de 1984 tenia diverses competidores ben potents. Va guanyar la Just Cold Say I Love You. Una de les competidores era aquesta Take a Look at Me Now del Phil Collins, però una altra de les competidores era la cançó Footloose de Kenny Loggins. Mireu, Kenny Loggins, segurament el nom ha quedat una miqueta enterrat amb el pas dels anys, però si hi ha un artista que va posar banda sonora als anys 80, aquest canti tranquil·lament podíem dir que eren Kenny Loggins. Després de l'èxit de Caddyshack, ell va triomfar en Footloose, que era la cançó que obria la pel·lícula al mateix nom, Footloose. També aquí a l'estat espanyol. La pel·lícula explicava doncs la història d'un adolescent que arriba a un poble on el ball està prohibit. Una premissa doncs que va connectar amb milions d'espectadors. Tothom recordem un joveníssim Kevin Bacon i les seves ballaruques per una pel·lícula, escolteu, molt mítica. També pensem que eren pel·lícules que aleshores tenien un recorregut molt més llarg, perquè eren pel·lícules que si Footloose s'estrenava el 84, segurament arribava a l'estat espanyol uns mesos més tard, potser seria 85, tenia un recorregut ben llarg al cinema, després no sortia a videoclubs fins a probablement un any més tard que desapareixia dels cinemes. Per tant, segurament els espectadors que la van veure en videoclub jugant la pel·lícula no la van veure fins a l'any 1986 o 1987. En fi, com us dic, tenia un recorregut molt més llarg i jo recordo sent tota una criatura, però recordo clarament doncs, aquesta pel·lícula i aquesta cançó i aquestes ballaruques d'en Kevin Bacon. A Footloose, doncs, una cançó doncs plena d'energia, d'optimisme i que va ser un número immediat i que bé, defineix molt, molt el que seria els anys 80 i el cinema als anys 80. Una de les bandes sonores més populars de la dècada, sense cap mena de dubte. Sentim en Kenny Loggins amb Footloose.

I aquella cerimònia de 1984 si teníem la Stevie Wonder enduent-se la estatueta, però tenien competidors com Phil Collins o com en Kenny Loggins, escolteu, encara hi havia una cançó molt potent i un competidor molt potent, que era en Ray Parker Jr. amb el tema Ghostbusters. En fi, si recordem la cançó, aquesta, allò de Who You Gonna Call, probablement és una de les frases més famoses de la història del cinema. En Ray Parker Jr., bé, és un tio, ell era un currant d'estudi, i només va disposar, o això explica un altre cop la història, o la llegenda, només va disposar de pocs dies per escriure la cançó principal de Los Cazafantasmas, però el resultat va superar totes les expectatives. Aquesta Ghostbusters, doncs, combina pop, però també té molt i molt de música negra, té funk i té aquella tornada impossible d'oblidar que va convertir-se en un fenomen mundial. També el videoclip on apareixien els actors de la pel·lícula, els actors de la pel·lícula original, el Dan Aykroyd, el Bill Murray, etc., amb el Ray Parker Jr. I aquell videoclip, en una època en què els videoclips esdevenien tan i tan importants, doncs va contribuir també al seu èxit amb la participació doncs de nombroses estrelles de Hollywood, doncs preguntant-se a qui calia trucar quan apareixien els fantasmes. Va ser nominada, però no va guanyar. Malgrat això, déu-n'hi-do, quin any aquell 1984, quin grapat de cançons. Va guanyar, ja us dic, el I Just Call to Say I Love You de Stevie Wonder, i em pregunto si, vistes les altres candidates, aquella decisió va ser la més encertada.

afraid of no ghosts. No deixem els 80, encara estem als 80 i anem any per any perquè ja vam parlar com abans dels 80 el pop comercial era tan important com a banda sonora de pel·lícules i als anys 80 tenim en concret any 1985 tenim una cançó que va ser candidata que no va guanyar i per això se sonen en una tarda amb un vespre com el d'avui, que és una pel·lícula de una cançó de la pel·lícula Regreso al Futuro de Huey Lewis and the News. Però quan pensem en Regreso al Futuro gairebé tothom recorda aquella cançó de Huey Lewis and the News, The Power of Love. Però la cançó que l'Acadèmia de Hollywood va nominar a l'Oscar no va ser The Power of Love, va ser una altra, va ser Back in Time, una cançó, doncs això, també de Huey Lewis and the News, que són els crèdits finals de la pel·lícula i que és plena de referències als viatges temporals protagonitzats pel Marty McFly i el doctor Emmett Brown. Curiosament, recordem que el propi Huey Lewis, també un altre tio que hòstia, va ser molt famós a mitjans dels 80, va participar també amb aquell USA for Africa, We Are the World, etc, i ara està oblidadíssim. En fi, el Huey Lewis apareix a la pel·lícula, fa un petit cameo com a professor que rebutja el grup de Marty McFly amb el concurs amb la batalla de bandes del principi de la pel·lícula. Era aquell moment cachondo en què deia que toquen massa fort. En fi, aquesta nominació va reconèixer una de les bandes sonores més influents als anys 80, però aquell any la estatueta va ser pel Lionel Richie, per aquella Say You, Say Me, escrita per la pel·lícula Noches de Sol. És una curiositat, ja us dic, segurament si parlem de Regreso al Futuro tothom recorda The Power of Love i poca gent recorda Back in Time, però continua sent una peça inseparable d'una de les pel·lícules, escolteu, més estimades de tota la història.

I ens anirem amb les pel·lícules de l'any 1987, amb una altra gran candidata que no va guanyar, però que és una gran cançó, i és una cançó d'una persona, d'un músic, que a mi m'agrada particularment i que algun dia hauríem de dedicar tot un programa monogràfic aquí a Bertiqui de Ràdio Mollet. De moment ens pararem a parlar de la vegada que va estar nominat per l'Òscar a millor cançó, que és en Willie DeVille. En Willie DeVille, que va ser nominat per la cançó Storybook Love, que era la cançó principal de la pel·lícula La princesa promesa, La princesa prometida. Acabarem aquest recorregut pel moment, hi haurà una segona part, però acabarem aquest recorregut amb el que diria que és una petita joia que sovint passa desapercebuda, aquesta Storybook Love, ja us dic, interpretada pel Willie DeVille. Willie DeVille, que aleshores no estava en un bon moment. Ell havia tancat la seva etapa amb el seu grup, amb el grup Mink DeVille. No confondre en Willie DeVille, el cantant, amb la banda Mink DeVille, on ell cantava. En fi, ell cantava i era una persona molt important dins del grup, però no era el grup. En fi, no passava per la seva millor etapa, i va ser ajudat per un tio com en Mark Knopfler, que aleshores era una gran estrella, el Mark Knopfler dels anys 80. Ell, en Mark Knopfler, va compondre la resta de la banda sonora de la pel·lícula, d'aquesta pel·lícula La princesa promesa, La princesa prometida. Però la cançó principal és lletra i música d'en Willie DeVille. I bé, recordem La princesa prometida, una pel·lícula que amb els anys s'ha convertit en una obra de culte, doncs gràcies a la seva barreja d'aventura, humor, fantasia i romanticisme, una pel·lícula que va dirigir l'enyorat Rob Reiner, que ens va deixar fa poquet, i la història que presenta personatges inoblidables com el mític Íñigo Montoya. Aquesta cançó d'en Willie DeVille és plena sensibilitat i té un aire gairebé de conte tradicional, i va ser nominada a l'Oscar a millor cançó original, però també va haver de rendir-se davant d'aquella I've Had the Time of My Life, indiscutible triomfadora d'aquella edició. En fi, en Willie DeVille no va aconseguir la estatueta, però sí que aquell èxit el va ajudar a reprendre la seva carrera, una carrera que a mitjans dels 80 s'estaven amb el pedregar, i afortunadament doncs va ser capaç de redreçar-ho i d'encara deixar-nos doncs molt bones cançons entre finals dels 80 i durant els anys 90. Així que ara deixarem que sigui la música qui expliqui la resta de la història, i sentim en Willie DeVille amb la cançó per la pel·lícula La princesa prometida, Storybook Love.

0: I amb aquest recorden el Willy DeVille, ho deixem per avui, però tornarem la setmana que ve amb més cançons que es van quedar a les portes de guanyar aquest Òscar a la millor cançó original. Per ara us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos portar una mica i ens retrobarem, ja us dic, la setmana que ve al nostre partiqui en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bertiqui, si sabeu, @BertiquiRM, tant a X com a Instagram. I ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bertiqui. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons a control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 17 de juliol. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Ginestà tancarà avui divendres al Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el Parc de Cal Estrada en una gran celebració. Pau Serrasolses, cantant i compositor del grup, ha parlat amb Ràdio Mollet i ha dit que el públic es trobarà una gran festa. I la Colla dels Diables de Mollet celebrarà aquest dissabte una macrotabalada. Es tracta d'una jornada dedicada exclusivament als tabalers que habitualment queden en un segon plat durant els correfocs. I el cicle Això que no m'ensenyes del Museu Abelló continua. Aquest dijous el museu ha inaugurat una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle de Mercès Rossetti, qui ha apostat per un projecte on dialoguen ciència i religió. I en esports, Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. I és que els pròxims 23, 24, 25 i 26 de juliol, a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament, han organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Ginestà tancarà avui divendres el Mollet Music Week amb un concert que promet convertir el Parc de Cal Estrada en una gran celebració. El duet català serà l'encarregat de posar el punt i final a la cinquena edició del Mollet Music Week, un festival que ha apropat la música i la cultura al llarg d'aquesta setmana a la nostra ciutat. En referència al concert d'aquesta nit, que comença a les 11, en Pau Serrasolses ha fet un avanç d'allò que han preparat. El cantant i compositor ha assegurat que el públic es trobarà amb una gran festa, tot i que també hi haurà espai per instants més tendres i emocionants.
2: Doncs molta canya. Jo crec que aquest directe que hem preparat no deixarem diferent a la gent de Mollet. L'hem preparat amb la idea de que sigui una gran festa, molt energètic i també en algun moment així més relaxat en el que poder abraçar que tinguis al costat i poder cantar junts les cançons més tendres i més emocionals.
1: El concert de Mollet serà una nova oportunitat perquè els seguidors escoltin en directe les cançons més conegudes de la banda, juntament amb els temes més recents. El repertori combinarà els grans èxits dels grups amb noves propostes, mantenint el segell musical que els consolidarà com una de les formacions destacades del panorama català. És precisament aquest equilibri entre l'energia i la sensibilitat que forma part de la identitat del grup, és un dels trets que han volgut potenciar en aquest nou espectacle. Una de les principals novetats de la gira és l'escenografia, a la qual també lluirà Mollet. Pau Serrasolses ha destacat que han preparat una posada en escena completament nova, creada específicament per aquesta gira.
2: Sí, portem una escenografia nova. Jo crec que és millor que la gent ho vegi en directe. No sé si ho he d'explicar així. Crec que l'impacte és més gran quan ho veus en directe, però sí, portem una escenografia nova que hem fet especialment per aquesta gira.
1: Amb aquesta actuació, el Mollet Music Week abaixarà el taló d'una nova edició del festival. Ginestà afronta la cita amb la voluntat de compartir una nit especial amb el públic i donar continuïtat a una gira que, segons explica Pau Serrasolses, recorrerà

0: creativitat, forma de representar el món i de construir-lo. Per fer-ho, l'artista s'ha basat en el miracle de caminar sobre l'aigua, el qual afirma que permet lligar ciència i religió, dues disciplines que han utilitzat amb la imatge com a mostra del món. La colorimetria predominant és el daurat i Mercès Rossetti ha explicat als mitjans locals el perquè de l'elecció.
1: Sí, la cerca sempre ha sigut com buscar aquestes reminiscències en tot el que és l'art sacre, aquest art basat més en la demostració de poder, aquests daurats, aquests materials més nobles, que en aquest cas no és material noble perquè no és or, és autor, però sí que hi ha aquesta estètica, igual que el tema de les teles també hi ha aquesta cerca d'apropar-nos a el que seria doncs, el llençol sant, no? Tots aquests materials.
0: Hipòtesis del miracle es construeix a partir d'una intersecció de dos llenguatges. Per una banda, la part tèxtil, on s'hi aprecia un zoom amb representacions del miracle, i per l'altra banda, 120 planxes de llautó daurat on apareixen sabaters, un insecte capaç de caminar sobre l'aigua. Això que no m'ensenyes és un cicle d'exposicions que va començar l'estiu del 2025 de la mà de Mercè Vila per mostrar allò que és discret i que mai voldria exposar-se en un aparador. La darrera de les propostes, segons ha explicat Rossetti, va començar a dibuixar-se fa més d'un any.
1: Doncs amb aquest projecte el vaig començar fa més o menys un any i mig. Aquella peça sí que doncs, gairebé un any fent-la, no? Perquè primer hi havia tota la part de cerca, documentació, fotografia, enregistrament, vídeo, no? Per arribar a aquesta peça. I les altres són una mica posteriors, perquè és aquesta bifurcació que us comentava del projecte, però no sabria dir-te, no?, perquè tot comença una mica a l'hora i a poc es va destriant.
0: El cicle d'exposicions s'allargarà fins a l'estiu de l'any vinent i comptarà amb un total de 6 artistes als quals aniran mostrant les seves interpretacions sobre els secrets. La Colla de Diables de Mollet celebrarà aquest dissabte una macrotabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabals. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb 4 cercaviles simultànies que recorreran diferents punts de la ciutat i confluiran en un gran lluïment final. La vocal de la Junta, Esther García Canet, ha explicat que la iniciativa va néixer per donar protagonisme al que mereixen els tabalers, perquè habitualment queden en un segon pla durant els correfocs.
2: És un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir. Llavors és una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
0: La jornada començarà amb 4 cercaviles que sortiran simultàniament des de l'Ajuntament, la Rambla Balmes, el Parc de les Poneres i l'Institut Aigua Viva. A més de la colla anfitriona, també hi participaran els Diables els Resistents de Castellbell i el Vilar, els Diables de la Maurina i els Diables de Sant Andreu.
2: Bé, aquest any contem amb Diables els Resistents, de Castellbell i el Vilar, contem amb els Diables de la Maurina, amb els Diables de Sant Adrià. Sortirem des de 4 punts, un és l'Ajuntament Nou, l'altre és el Cap de Dalt de la Rambla, el Parc de les Pruneres i des de l'Institut Aigua Viva. Llavors són com uns traçats molt rectes que confluiran fins al final a Plaça Prat de la Riba, com ja he dit anteriorment, per fer doncs, els seus lluïments cada colla i un lluïment final.
0: La macrotabalada culminarà amb l'actuació conjunta de totes les colles participants. La programació s'allegarà fins a la 1 de la matinada i un cop acabat l'acte, els membres de les colles compartiran un sopar de germanor i una festa per posar el punt i final a la jornada.
2: Com he dit, és un acte que la colla considera rellevant i llavors doncs, el que fem és un sopar de germanor amb totes les colles que ens acompanyen perquè, evidentment, ja que venen, doncs, com a mínim tenir un detall amb ells, no? I que vulguin tornar a gaudir amb nosaltres i de tornar a venir a Mollet. I llavors doncs, també fem una mica de festeta perquè és una mica com la prèvia ja a Festa Major. Llavors molta gent se n'anirà de vacances, però volem fer colla, volem estar units i llavors farem un sopar amb DJ, que aquest any coincideix que és un membre també de la colla, i llavors doncs, convidem a tothom que vulgui a participar de l'acte.
0: En cada cercavila es faran malabars de foc i per finalitzar es farà un petit lluïment de tabals de pirotècnia a la plaça Prat de la Riba.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada. A les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i per tant la xafogor és immensa, una situació ja diem clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia, és la farmàcia Sa Torres de l'Avinguda Llibertat, número 36. I Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. Els pròxims dies 23, 24, 25 i 26 de juliol, a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà. La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè va en record de Germán Blasco, membre de l'associació que els va deixar l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera serà el 16è Open de Billar Americà de Mollet Memorial Germán Blasco. En total seran 256 billaristes d'arreu del territori que participaran en aquesta 16a edició del campionat, el qual és considerat el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors d'arreu d'Espanya. Durant quatre dies, el Mercat Vell acollirà 60 hores de joc, les quals es repartiran des de dijous fins diumenge amb quatre quadrants de 32 doble K europeu. Començarà dijous amb tres quadrants individuals. Divendres se'n disputaran dos, un al matí de parella escocesa i un altre de popular, i dissabte serà el torn dels tres quadrants següents, i diumenge ja arribarà la jornada més emocionant. Gerard Camp, president de MOVA, ha comentat que diumenge és el dia més atractiu amb competicions que van des de vuitens fins a les finals.
4: Ho deixem tot a diumenge perquè sigui el més atractiu, que us convido que vingueu perquè és espectacular el que hi ha allà, i el diumenge és des de les 10 del matí, és vuitens, quarts, semis i finals. Llavors esperem que cap a les 8 de la tarda del diumenge tot estigui.
2: Els més de 200 participants es distribuiran en quatre categories: popular, parella escocesa Open, parella escocesa popular i Catalunya. Hi participaran billaristes d'arreu de Catalunya, així com Balears, la Comunitat Valenciana i l'Aragó. Gerard Camp ha destacat grans billaristes com Damián Rodríguez, campió del món a Las Vegas de bola 9, o Marc Bros, també campió del món però en categoria amateur.
4: A la vora 30 aragonesos, que entre ells està l'actual campió del món de la UNA, Damián Rodríguez, aquest any ve, o sigui, campió del món d'aquest mes de maig a Las Vegas amb la UNA, ve a jugar al nostre Open, un orgull, és un noi que ja havia jugat i havia guanyat, sempre ha fet posicions, però va guanyar un Open nostre, Damián Rodríguez. També ve el Marc Bros, que és de Castellà, és un amic nostre de Castellà que juga a les nostres lligues de MOVA, que ha quedat campió del món de segones, també en el mateix torneig, però categoria segones a la UNA.
2: Una altra de les aparicions estel·lars en aquest Open serà la visita de Nacho Smith, actual campió del món, que tot i que no prendrà part a la competició, acompanyarà els jugadors i viurà l'ambient del Mercat Vell. Un altre dels trets més destacats d'aquesta edició de l'Open de Mollet és la dotació econòmica dels premis. Enguany han fet un salt i han incrementat la partida a 15.400 euros, 1.000 euros més que en altres edicions. A més, també hi ha tres premis destacats, que són millor jugador molletà, millor fèmina i millor júnior. Amova organitza l'Open des de fa ja 16 edicions i s'ha consolidat com una data assenyalada en el calendari esportiu molletà. Mireia Dionís, alcaldessa de la ciutat, ha remarcat que aquesta fita és molt gran i ha agraït la feina feta a Amova.
5: Aquest Open de Villar, que ja fa 16 edicions que passarà a la nostra ciutat, és la mostra, no?, de com un esdeveniment pot anar creixent i com pot consolidar-se, finalment, com una fita absolutament essencial dintre del calendari esportiu de la nostra ciutat. I com a alcaldessa i com a molletana, doncs, donar-li les gràcies a Amova per ser capaç d'organitzar aquest esdeveniment tan important, perquè no només és un referent municipal, no?, i local, sinó que va molt més enllà de la nostra ciutat i es converteix en un referent, doncs, nacional i internacional.
2: De la seva banda, Leo Conde, regidor d'Esports a Mollet, s'ha sumat a les paraules de l'alcaldessa i ha afegit que l'Open és un esdeveniment molt subratllat a l'agenda molletana.
6: Tenim moltes esdeveniments dintre de Mollet que estan marcades dintre del calendari esportiu i crec, i puc dir-ho amb tota la seguretat, que les vostres són de les que estan subratllades, no? Pues la seva importància. No? I com que s'ha dit tot, m'agradaria primer donar-te les gràcies. Tot això no seria possible sense vosaltres, sense tu i els teus col·laboradors, amb la il·lusió, amb totes les ganes que poseu en aquestes cites. I, bueno, per nosaltres és un orgull tindre al nostre costat, a la nostra ciutat.
2: El Mercat Vell, doncs, serà l'escenari d'aquest Open amb 12 taules de billar i serà l'escenari del millor torneig de billar americà que es pot veure a Catalunya. El campus d'estiu de la Unió Deportiva Lourdes ha viscut avui una jornada molt especial amb la visita de Jonathan Soriano, exjugador de futbol professional amb una destacada trajectòria en clubs com el Red Bull Salzburg, el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol. Durant la seva estada al club, Soriano ha compartit amb els nens i nenes la seva experiència al futbol d'elit, explicant el seu recorregut esportiu, els valors que l'han acompanyat al llarg de la seva carrera i la importància del treball, l'esforç i la constància per assolir els objectius. Així ho ha explicat el mateix Jonathan Soriano.
7: Al final és com tot, quan el missatge arriba d'una persona que ha sigut professional o s'ha dedicat a allò, a vegades arriba d'una altra manera, perquè és una miqueta l'experiència pròpia. Si jo els dic, escolta, heu d'estudiar, heu de ser disciplinats, heu d'intentar fer les coses bé, doncs potser sí que pensen, home, si quan el missatge ve d'una persona que s'ha dedicat, a vegades cala una miqueta més.
2: La visita també ha tingut una vessant molt pràctica, ja que els joves futbolistes han pogut gaudir d'una sessió de tecnificació dirigida pel mateix Jonathan Soriano, a més de compartir estones de joc amb ells sobre la gespa. Una experiència única que els ha permès aprendre de primera mà d'un referent del futbol professional. Soriano s'ha mostrat content d'haver pogut gaudir d'aquesta estona amb els nens i nenes del club.
7: Jo estic orgullós de la feina que estan fent tota aquesta gent i, bueno, és el que he dit abans. Poguer estar aquí un dia i poguer estar amb ells i disfrutar d'un dia calorós però maco fent esport, doncs jo estic més que satisfet. És molt maco perquè veus tota la gent amb aquesta humilitat, amb aquestes ganes de voler millorar. És algo que és fantàstic, sobretot perquè veure com disfruten els nanos crec que és una miqueta l'alegria de tots.
2: De fet, per l'edat d'alguns nens i nenes, ni tan sols coneixien el jugador, però igualment s'ha mostrat il·lusionats a l'escolta que ha entrenat amb Guardiola, Luis Enrique, ho ha jugat i ha entrenat també amb Messi, Villa o Ibrahimovic. Els més petits s'han quedat amb el missatge que per aconseguir estar en un equip professional s'ha de tenir molta constància i disciplina. Escoltem la Mireia, l'Adrià i la Gala.
8: M'ha encantat, és una experiència molt bonica. Haver estat parlant amb un exjugador de Red Bull i del Barça, m'agrada molt.
9: Pues molt bé, a mi m'ha agradat molt veure un exjugador del Barcelona. M'agrada molt i pues, ho estic disfrutant molt.
10: No el coneixia, però ha sigut molt interessant perquè ens ha explicat la seva vida i era molt interessant la seva vida. Sí, impressiona perquè a mi m'agradaria ser com ell, però no sé si arribaré.
2: Des de la Lourdes han volgut agrair a Jonathan Soriano la seva proximitat, implicació i generositat amb tots els infants. El president del club, Fernando Diago, ha volgut destacar que la visita té com a objectiu formar en valor els nens i nenes i explicar-los que arribar a l'elit és cosa de molt pocs.
11: I d'això es tracta, que la gent que ha sigut professional del món de futbol els ensenyi als nanos que no tot és de color de rosa, però que l'important i el principal és formar-se en valors i disfrutar del esport. Que els nanos siguin conscients que d'això no es menja i que el futbol és una etapa professional molt curta i que s'ha d'aprofitar i disfrutar-la.
2: El campus de la Lourdes està format per una cinquantena de nois i noies i s'allargarà fins la darrera setmana de juliol. L'Ajuntament de Mollet ha rebut aquest dijous el primer equip de la Molletense per reconèixer l'ascens a primera catalana aconseguit aquesta temporada. L'acte s'ha celebrat a la sala de plens del consistori i ha comptat amb la presència de part de la plantilla del primer equip, així com del regidor d'Esports. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat que l'èxit de la Molletense és un èxit per tota la ciutat de Mollet.
12: L'èxit del primer equip de la Unió Deportiva Molletense és també un èxit per la ciutat de Mollet. I ho és perquè vosaltres portareu, i ja heu portat, i continuareu portant el nom de la ciutat de Mollet molt amunt. I això és molt important per la ciutat, però sobretot perquè sou exemple i sou referent per totes les persones, no? Tots els nens i nenes que venen empenyent, no? Per sota vostra. Per tant, gràcies per aquest esforç, felicitats per aquest esforç.
2: Per la seva banda, el president de la Molletense, Quico Montoya, s'ha mostrat orgullós del que ha aconseguit l'equip i ha assegurat que defensaran el nom de Mollet arreu de Catalunya en aquesta nova etapa primera catalana. Montoya també ha aprofitat l'acte, en to de broma i davant els representants municipals, per dir que esperen poder comptar amb el suport de l'Ajuntament en aquesta nova temporada.
13: Molt orgullosos d'haver aconseguit aquest èxit, de defensar-lo sobretot de l'any que ve, i esperem comptar amb la col·laboració de... Bueno, ja que estàs aquí de l'Ajuntament, hem de fer molts quilòmetres a l'any que ve. I, bueno, no, més que res, pues, bueno, defensarem el nom de Mollet i volem deixar-ho ben alt per totes les parts. La nostra, com a club esportiu i esportivament parlant, i com a institució, pues, crec que també sou importants perquè això es pugui portar a terme.
2: L'ascens culmina una temporada històrica per la Molletense que la pròxima campanya competirà, després de 10 temporades, a Primera Catalana.

I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. Ginestà tanca avui divendres el Mollet Music Week amb un concert a les 11 del vespre al Parc de Cal Estrada. I la colla de Diables de Mollet celebra demà dissabte una macrotabalada, una jornada dedicada exclusivament als tabalers que habitualment queden en un segon pla quan es fan els correfocs. I el cicle Això que no m'ensenyes del Museu Balló continua i ahir dijous el museu va inaugurar una nova exposició titulada Hipòtesis del miracle, de Mercis Rossetti, que ha apostat per un projecte on dialoguen ciència i religió. I en esports, Mollet es torna a posar al centre del panorama del billar català amb una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet que tindrà lloc a partir del proper dijous. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
5: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui, per problemes d'agenda amb la regidora Carme Eulària de Junts per Catalunya a Mollet, no podrem dur a terme aquest espai i és per això que fins aquí aquest programa i ens emplacem el proper dilluns a tornar-nos a escoltar, com sempre, a partir de 2:15 al 96.3 de la FM.

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serrada de Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una tuella amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure la influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només de sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura, i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència a la incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, si tenen molt estrès, no? o si són atletes, que tenen, no, tres vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones, també a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut quatre fills i quatre parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de salt que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen tres vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Val? Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot el, aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, la, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte en el sòl pelvià.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom. Benvolgudes amigues i benvolguts amics, aventureres i aventurers del planeta musical, que us animeu un cop més a acompanyar-nos en aquesta ocasió amb el segon dels 5 programes de resum de la nostra 23a temporada. Salutacions cordials i abraçades refrescants de Belén Losada fent una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon, timoners d'aquesta embarcació musical que salparà avui des d'Ucraïna i navegarà després per Itàlia, per Catalunya, per Canadà, per Colòmbia, altre cop per Catalunya, per Filipines, per l'illa italiana de Sicília, per Mali i Guinea simultàniament, per Califòrnia, per Argentina i l'Iraq al mateix temps, per Bielorússia i Polònia d'una atacada, per Alemanya i Pakistan alhora, per Cantàbria, per l'illa de la Reunió, per la República Democràtica del Congo, per Nova York i el Marroc simultàniament, per Haití, per Mali, per Mèxic, per Andalusia, de nou per Itàlia, per Polònia, Bulgària i Txèquia al mateix temps i, finalment, de nou per Catalunya. Comencem, doncs, amb el primer triple lliurament d'aquesta edició número 930. Des d'Ucraïna ens va arribar la passada tardor el disc Svitano, el més nou del grup ucraïnès Murmurosi, un homenatge a tots els seus compatriotes que a causa de la invasió russa han vist trontollar la seva existència, tant a nivell físic com mental i emocional. N'escoltarem el tema a Divchina Orlitsia. Després cap a Itàlia amb Mater Nullius, un disc del gran Davide Ambrogio, que connecta l'ancestral i l'avantguardista amb polifonies de Sardenya i el Salento amb peces formidables com Baixa. Per últim, cap a les Terres de l'Ebre, amb una joia que també connecta folklore i modernitat. Nostre gram és l'òpera prima del duet Terrae, joves i agosarats músics que tindrem en directe el dia 12 de setembre, junt amb altres sucoses propostes, en la 6a edició de Festival Més, petit festival de músiques del món del Baix Montseny, en el Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera. De Terrae, n'escoltarem les fantàstiques Pel camí de l'Ebre i Virgínia Amposta.

Mestre i sindicalista, per la terra va lluitar. Miliciana convençuda, del bàndol republicà. Mestre i sindicalista, per la terra va lluitar. Miliciana convençuda.

Continuem amb el segon triple lliurament musical d'aquesta edició de Més enllà número 920, segona de les 5 que empararem per rescatar el bo i millor de la temporada que aviat conclourà. Primer ens situarem en la frontera oriental entre els Estats Units i Canadà. Tornem a tenir entre mans el disc Avec Elodie, del trio circumstancial Eloise and Company, formació transfronterera que uneix virtuoses instrumentistes dels dos països per interpretar delícies folk com Aventer de Vitó, Queen's Bad. Després anirem a Colòmbia amb Anònimes i Resilientes, última obra del grup folclòric Voces del Bullerengue, màximes exponents d'aquest gènere afrocolombià propi de la regió caribenya del país i que captiva i hipnotitza a parts iguals amb peces formidables com La Yerba Buena. Per concloure aquest bloc de tres artistes, ens retrobarem amb el que per a nosaltres és el més avançat músic català en el territori del folk d'avantguarda, el gran Arnau Ubiols, compositor i multiinstrumentista que amb el seu darrer treball discogràfic, anomenat Ocell Tambor, ha tornat a donar una potent volta de rosca als sons inspirats en les tradicions pirinenques, tal com constatarem recordant la formidable El món ha dit sí.

Los 24 de diciembre florece la hierba buena, pero la que tengo

Tot seguit, el tercer triple lliurament musical d'avui, bloc que iniciarem en un lloc del món que no havíem visitat mai abans, les Illes Filipines. Des d'allà ens arribava la tardor passada l'àlbum Ballant a Sant Libutan, segon del grup Tawaya, una formació de la ciutat de Davao, ubicada en el sud-est de l'illa de Mindanao, la segona més gran de l'arxipèlag i la que se situa més al sud. Una banda que fusiona amb mestria tradicions autòctones i sons contemporanis en l'òrbita del rock, amb peces estupendes com Daloi. A continuació ens traslladarem a la ciutat de Marsella, on resideix la jove i talentosa artista siciliana Luisa Briguglio, cantautora que debuta en solitari amb el disc Trobatura, un tresor sonor entre la poesia i la memòria, entre la veu i la terra, que conté meravelles com Il Cacciatore. Per tancar aquest tercer lliurament sonor del programa, posarem un peu a Guinea i l'altre a Mali amb el debut discogràfic homònim del trio Guitari Baro, formació de griots procedents de Guinea i Mali que, com a característica singular, han optat per la música estrictament instrumental. Els guitarristes Gassou Kouyaté i Kerfala Diabaté, acompanyats pel mestre balafonista Lassana Diabaté, ens delectaran de nou amb la preciosa Bambougou.

seguim avançant amb la segona edició de repàs de les propostes que, segons el nostre humil criteri, han estat les més destacades d'aquesta 23a temporada de Més Enllà, que s'acosta a la seva conclusió. Falling in Light és un àlbum que conté la música del trio femení californià Bindi Society, format per tres artistes experimentades que han unit forces, enginy i influències per crear un so propi que té la virtut de traslladar-nos de manera simultània a diverses contrades del planeta i, al mateix temps, de proposar unes composicions que es poden encabir sense complexos en allò que alguns anomenen folk d'avantguarda, com ara Dayala. Després ens delectarem de nou amb una fusió en clau de flamenc contemporani parida en terres britàniques. Ahmed Mukhtar i Ignacio Luzardi Monteverde, l'iraquià amb l'ut i l'argentí amb la guitarra flamenca, ens van delectar amb Alhambra, obra superba amb la qual explora les tradicions musicals entrellaçades de les seves dues cultures, amb peces com Baghdadi Girl. Farem després un canvi radical de registre, tot movent-nos fins a terres musicals a cavall entre Polònia i Bielorússia. Nieprav Tsivaya és el títol del nou disc del quintet Haida Banda, formació de pur folk on trobem membres d'aquestes dues nacionalitats procedents de regions transfrontereres que es mouen estrictament en un territori tradicional i només s'utilitzen per a les seves interpretacions instruments acústics, tal com tornarem a comprovar amb la fabulosa Poleski.

Anem amb el cinquè bloc de tres peces d'aquesta edició de Messenger número 930. Passarem primer per la ciutat alemanya d'Hamburg amb The Return of Safi Dub Brothers, obra de Safi Dub Brothers, duet composat per Ashraf Sharif Khan, virtuós pakistanès del sitar, i pel mag germànic de l'electrònica Víctor Marek, antic director de discoteca. Artistes singulars que ens delectaran amb la seva increïble fusió de dub i sons sufís amb el tema Sherlock's Love Shocks. Seguirem després amb Jotas, segon i de nou brillantíssim àlbum del duet de Cantàbria Casa Palma, formació muntanyesa que amb el seu primer treball va impactar arreu amb una equilibrada fusió entre els sons tradicionals de la seva terra i l'electrònica utilitzada de manera intel·ligent per fer atractiva la seva música a les noves generacions. N'escoltarem la bonica Corazón Aleonado. Tot seguit ens acostarem geogràficament a França, tot i que musicalment entrarem de nou en el fabulós univers de la música d'inspiració tradicional de l'illa índica de la Reunió. Tenim a les mans el disc L'Eau de la Vie, el tercer llarga durada del grup Saodai, una formació que, partint des del respecte al Maloya, gènere crioll de la terra d'origen d'alguns dels seus membres, s'aventura en ocasions per un terreny on el rock hi té força protagonisme en composicions enèrgiques com Folly.

Encarem l'últim terç del programa d'avui amb la sisena entrega sonora composada per tres propostes musicals d'entre les millors que ens han acompanyat en els darrers 10 mesos, a de més enllà. Anem primer a la República Democràtica del Congo amb un àlbum de títol explícit, Rumba Africana. Després de 16 anys de silenci discogràfic, així ha anomenat el seu nou àlbum el gran músic congolès Sira Nempenza, una llegenda viva dels sons africans que als seus 75 anys encara fa ballar al seu públic amb peces com Caro Yamaniema. Tot seguit posarem un peu al Marroc i l'altre a Nova York amb el disc homònim del projecte Sahanawa, fundat en el districte de Brooklyn i que, com el nom de la banda ja fa intuir, se centra en el gènere tradicional nahua, característic del poble berber i adoptat i adaptat amb sons contemporanis en diversos llocs del planeta. N'escoltarem la fenomenal Sandilla. Per tancar aquest triple lliurament anirem geogràficament al Canadà, però musicalment a l'illa caribenya d'Haití, allà on va néixer el Bregat Wesley, un dels grans difusors dels sons haitians fusionats amb els contemporanis que, a Macaya, el seu setè llarga durada, inclou peces fantàstiques com Papa Loco.

Avancem en aquesta segona edició de resum de temporada amb un altre triplet musical entre el millor que ha sonat en el programa des del passat estiu. Ens arribava el passat mes de novembre des de Mali el disc Talia Dit, una obra de blues del desert en estat pur que és una oda a les muntanyes del nord del país i que s'inspira en el potent patrimoni familiar i cultural del seu autor, el jove Hamuna Iseulan, valor emergent entre la munió d'artistes de les prolífiques terres nord-africanes. N'escoltarem una joia titulada War Hit Ollet. A continuació anirem a Mèxic per xalar de nou amb la música preciosa d'una jove artista que està trencant les fronteres de la música d'inspiració tradicional i que s'ha convertit ja en un fenomen de masses entre tota mena d'audiències. Vendran suaves lluvies és el segon treball discogràfic de la cantautora Silvana Estrada, nascuda l'any 2000 a Veracruz i que ens interpretarà la meravellosa Good Luck, Good Night. I després cap a Sevilla, amb una de les millors propostes flamenques que hem escoltat a de més enllà aquesta 23a temporada, Versatae, obra del veterà i excel·lent guitarrista Rafael Riqueni, consagrat ja com un dels millors músics de la història del flamenc, que en aquesta ocasió s'endinsa en un territori de versions de clàssics del rock i del pop, com ara la que per a nosaltres és la millor cançó de la història, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin.

Se'ns esgota el temps d'aquesta edició de Més enllà número 930. El que ens queda l'invertirem en rememorar altres tres dels més de 400 àlbums que hem manegat aquesta 23a temporada. Anirem primer a la regió italiana de Calàbria, bressol d'un projecte que debuta en el planeta discogràfic amb Estrania. Una obra que fusiona amb mestria els sons més atavis de la punta de la bota itàlica i els arranjaments contemporanis. La banda en qüestió s'anomena Senduki, un quartet de bregats i talentosos músics que ens interpretaran tot seguit la breu Calanchi i la fabulosa Abayu. A continuació, Suspended in the Mist, un treball formidable de Sarakina, grup establert a Polònia, en el qual trobem músics procedents d'aquest país, de Txèquia, d'Hongria i de Bulgària, però captivats pel folclore sonor d'un territori que milers d'anys enrere es coneixia com a Tràcia, i en el qual les músiques d'aromes balcànics i les d'aires helènics van agafades de la mà. Recordarem una joia titulada Quito Mariquito. Finalitzarem el viatge d'avui en les nostres contrades catalanes amb Enllà, una altra obra sublim de l'elegant, versàtil i talentosa compositora, cantant i clarinetista Carola Ortiz, amiga molt apreciada que amb el seu darrer àlbum ens va conduir el passat mes de desembre a territoris pròxims al jazz, amb peces estupendes com A Carona. Ens trobareu quan us vingui de gust a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: camionet. Avui jugarem als animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser? Un cuc de terra.
1: És estiu. Escolta-hi.